0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosamboy.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

conec, que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'un...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Estan passant coses al meu cap.

trobat a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't...

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
2: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí el Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que ens surtin, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser la Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: cablejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida

Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós, en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coblejanes de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Coplejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any,

es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la cobla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Cobla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella. I nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: Francolí. Coplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vets de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània. I la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jonc, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el Solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

perdut per tants carrers, de les branques d'arbre que aquests dies són avets. Simplement somric perquè no tinc cap pressa, ara que els teus guants m'abriguen bé les mans.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: En l'any en el que més catalans participen al Mundial de la Història, des de Ràdio Sant Boi, amb l'equip de gent de carrer i Sant Boi en joc, oferim tots els partits de la selecció espanyola de futbol en directe. I a més ho farem amb esportistes de la ciutat com a comentaristes i també connectant en directe a cada partit amb un barçamboià que ofereixi aquest partit en directe per viure l'ambient de Mundial en directe. Avui us expliquem aquest Espanya-Aràbia Saudita, després de que el primer partit l'equip de Luis de la Fuente no va fer el que tots esperàvem contra Cap Verd, avui té l'oportunitat de solucionar-ho. Ho explicarem amb el Dani Teruel. Què tal, Dani? Com estàs?
1: Què tal? Doncs aquí estem de nou, moltíssimes ganes. Crec que avui sí. Avui sí que hi ha ambient. Vas pels carrers, l'altre dia era laborable, era dilluns, no teníem massa ganes, era un horari que estava la gent treballant, però avui, que és diumenge, que és dia de futbol, fa pinta que això millorarà.
0: I és dia de calor, una mica ventilador, sofà.
1: Moltíssim, sí. Aquí a Ràdio Sant Boi estem gastant a tope.
0: Gastant a tope com ha de ser, perquè si no, doncs ens desmaiaríem. A veure què fa també avui la selecció. Albert Vilar, bona tarda, com estàs?
2: No he pensat que diria això, però cuidado con Arabia.
0: Cuidado con Arabia, que viene fuerte, no? Que viene pisando fuerte.
2: Que ens dona sorpresa.
0: Quins per tu serien els punts forts d'aquesta Aràbia que també coneixes, Albert
2: Vilar? Doncs Salem al-Dawsari, ja aniré donant dades.
1: Mare meva, les dades que ha de portar avui.
2: Tinc moltes dades avui. Salem al-Dawsari és pràcticament el Neymar àrab, no és broma. Va jugar un partit del Villarreal i va col·lapsar la web del Villarreal perquè va vendre totes les samarretes possibles. Compta amb el capità d'Aràbia, no és broma.
0: No, veurem. Avui la selecció també haurà d'estar molt connectada. Avui tindrem l'Òscar Arjoni i en pocs instants el saludarem. Viurà el partit des d'un Barça-Mollà també per poder-lo comentar amb nosaltres i que ens porti també en tot l'ambient del que està passant allà. I hem de saludar també l'Iso Martín. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: I benvinguda en aquest programa. Si pots parlar així una mica més a prop. Ara, perfecte.
3: Gràcies.
0: Què tal, com estàs i benvinguda?
3: Bien, bueno, un poquito nerviosa por estar aquí. Pero bien, bien. Contento de poder vivir España. A ver si podemos darle suerte desde aquí.
1: Y, clar que sí.
3: Y bueno, dar un poquito de voz al fútbol.
0: Has estat seguint aquest Mundial una mica o què?
3: Bueno, un poquito. Por los horarios un poco justos.
0: El que et permet la vida, no? Diguéssim.
3: Exactamente.
1: Ara
0: com ens ha passat a tots. El que sí que ens estaves explicant abans, que aquest cap de setmana per tu a nivell esportiu ha estat intens.
3: Intens.
0: Sí. Què és el que has fet aquest cap de setmana?
3: Bueno, hemos ido a jugar el torneo de la dona. Este año se ha celebrado en San Andrés de la Barca. Y bueno, ha sido intenso porque han sido muchas horas, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hemos jugado cerca de 6 o 7 partidos, con una calor increíble, una lucha incesante de todos los equipos. Y bueno, hemos estado ahí a un nivel bastante alto. Las Cope Mamis, que hemos ido a participar como cada año. Hemos hecho dos equipos, porque somos muchas en plantilla, y hemos pensado que para jugar lo máximo, pues nos hemos dividido. Y bueno, hemos conseguido quedar en tercer y quinto lugar. De 15 equipos, muy bien.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí. Estando divididas era lo más probable porque no puedes poner todo en el asador, pero bueno, lo hemos hecho muy bien, la verdad. Lo hemos disfrutado, que es de lo que se trata, y muy bien. Però hemos acabado muertas.
0: Segur que la coneixeu, l'Iso també, doncs, futbolista santboiana, que ha jugat equips com el Barça, per exemple, per tant, és un autèntic plaer que ens acompanyi per viure aquest partit en directe. El que passa és que hem d'explicar que no has vingut sola.
3: No. He venido con mi hijo.
0: Marc Mansergas, què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, bien.
0: I benvingut a Gent de Carrer.
4: Gràcies. Què?
0: Estàs amb ganes d'aquest partit o què?
4: Bueno, sí, amb moltes ganes.
0: Clar, ens has explicat una cosa abans, que és que a tu això dels... No només el futbol, sinó això de fer retransmissions esportives, que és una cosa que a tu t'agrada molt, això.
4: Bueno, sí, en casa siempre cuando estoy jugando a la Play, que juego así partidos, siempre me gusta narrar con los jugadores que tengo, las jugadas que hacen y todo eso.
0: Sí.
1: Així es comença.
4: Sí, sí.
0: Per tant, si en algun moment veig que se me'n queda una mica agafada la veu, et puc demanar relleu, no?
4: Sí.
0: Escolta, tu has anat seguint el Mundial o què?
4: Sí, molts partits.
0: I de moment, quina és la selecció que més t'està agradant o el que més...
4: A ver, es que para mí son todas buenas selecciones, pero yo diría España, pero al empezar empatando el primer partido, no sé, igual Francia...
1: França està molt potent, Sí, França està superpotent, o sigui, a més veus el planter i veus l'onze titular i dius, ostres, el nostre és molt bo, però veus el de la resta també, i crec que França potser, per noms, és el que està com el top més gran.
4: Sí.
3: No olvidemos Argentina, que tiene el genio.
1: Exacte.
0: Sí, que a més ha començat...
1: Aquí som molt culers,
0: Ha començat inspirat.
3: Somos muy de Messi.
1: Molt bé. Molt culers i molt de Messi.
3: Sí.
0: Doncs estan els futbolistes ja sortint al terreny de joc, no li queda massa per començar aquest partit. En res, comentarem també aquestes alineacions i en res també marxarem per saber com s'està vivint aquest ambient de Mundial en uns dels bars de Sant Boi que donen aquest partit. Allà hi tindrem l'Òscar Jonia, que ara mateix està arribant cap allà, cap a aquella posició. Abans de començar, el que volem fer, evidentment, coneixem bé la selecció espanyola i els seus futbolistes, tot i que l'Albert sigui un expert, que ja ens ho ha explicat, potser no coneixem tan bé aquesta selecció d'Aràbia Saudita, que arriba també en aquest partit amb molta il·lusió i amb ganes també de reivindicar-se. Li hem preguntat, com sempre fem en aquestes retransmissions, a l'Oriol Corral, que ens expliqui alguna cosa d'aquesta selecció. Això és el que ens diu l'Oriol, escoltem-lo.
5: Hola, John, bona tarda. Doncs avui la selecció espanyola s'enfronta a l'Aràbia Saudita, que va fer, no tan exagerat com Hierro i Lopetegui va fer la selecció espanyola el 2018, però el seleccionador de l'Aràbia Saudita va debutar als amistosos previs al Mundial, el grec Georgios Donis, que va arribar després de dues derrotes, 0-4 contra l'Egipte i una d'una 2 contra Sèrbia al març, i li ha donat una mica la volta a la selecció perquè estava en un moment dolentíssim i contra l'Uruguai a la primera jornada li va fer un bon partit, pressionant Nadal sobretot a la primera meitat. Crec que sobretot aquesta primera meitat no veurem un partit tan tancat com amb el del Cap Verd, i quan es van avançar al marcador, això sí, van pecar de conservadors i van tirar massa enrere. Una abraçada.
0: Doncs gràcies també, Oriol, en aquest partit que ja tenim en marxa, però abans un parell de coses que hem de repassar. Com, per exemple, qui són els 11 d'un i altre equip, Dani Teruel, amb qui no ens surt avui Espanya?
6: Doncs Espanya, amb canvis, amb Unai Simón a la porteria, parella de centrals per Pau Cubarsilla i Meric Laporte, els laterals també novetats, i és Cucurella, però avui està Pedro Porro, que és de la partida, doble pivot, amb Rodri i Pedri, que són inamovibles, avui enganxant, està el 10 d'aquesta selecció, Dani Olmo, per la dreta, avui és titular, Lamine Yamal, per l'esquerra, una novetat també, Àlex Baena, i en punta, també inamovible, Oyarzabal.
0: I quin és l'11 d'Aràbia Saudita?
6: Doncs Aràbia Saudita, que surt amb Olaguais en porteria, una línia de 5 amb l'Aràbia Al-Amri, Ali Lajami, Hassan Tambakti i Abdulhamid per la dreta, després tres migcampistes, avui tancadet, Aràbia Saudí amb el Jugari, el Caibari pel mig i el Dausari per la dreta, i amb un per generar perill, el 10 i el 9, el Dausari, aquest home que ens comentava l'Albert, i el Buraikan també pel fer els gols.
0: Ràpidament, Albert Vilar, el Dausari el més perillós.
2: Efectivament, màxim golejador en els Mundials d'Aràbia Saudita, he de dir que no és molt complicat, en porta 3 en 3 edicions als Mundials, li va marcar a l'Argentina de Messi. Veurem si ho fa a l'Espanya, de quin jugador, ja ho direm.
0: Doncs comença el partit aquí a Ràdio Sant Boi, us l'expliquem en directe, i també a l'Atlanta Stadium. Vamos. Doncs ha començat justament el partit, camí del minut 2, moment de saber on es troba ara mateix l'Òscar Arjonilla. Bona tarda, com estàs?
7: Hola, molt bona tarda. A mi no em teniu corrent perquè estic literalment al bar.
0: Prenent alguna cosa, molt bé, com s'ha de fer, Òscar. Sí, ja fas
7: sí,
0: bé,
7: sí,
0: ja.
7: Aquí tranquil·lament.
0: Unes bravetes?
7: Sí, em convideu vosaltres.
0: Sí, ja et convido, no preocupis.
7: En fi, pues, estem veient aquí el partit i tenim a uns nois molt simpàtics que volen parlar una mica.
0: A veure.
7: Com veieu aquest partit?
8: Muy bien, muy fácil. Muy fácil.
7: Más fácil que el del lunes.
8: Sí, obviamente. Ese fue para calentar, no cogimos a los buenos jugadores. Fue un paseo para ver, para tantear un poco el Mundial.
9: Nos confiamos. Pensamos que les íbamos a meter 7 con la alineación esa y no.
1: Oigan.
9: Pusieron el autobús y a ver qué les metió. Y el portero se hizo un partidazo, la verdad. Las cosas como son.
7: ¿Conocéis a alguien de Arabia? Digo, de los jugadores de Arabia.
8: No tenemos el capitán.
0: Parellos, eso, claro.
9: Quizás creo que el capitán me sonaba un poco, pero sin más.
7: El Al-Dawsari.
10: Vamos.
9: Me suena un poco, pero no sé de qué, no sé dónde juega ni nada. Me suena de haberlo escuchado y poco más.
7: Si tuvierais que decir un jugador de España, ¿quién decís? De hoy, que va a ser la estrella del partido.
8: Obviamente Lamine Yamal, siempre con él. Siempre.
9: La verdad que sí, pero...
7: Pues muchísimas gracias.
0: Doncs Òscar Arjonilla, allà la gent ho està vivint amb intensitat o tranquil·litat de moment en aquest inici de partit?
7: De moment bastant tranquil·litat, sí. La veritat. Potser ja perquè bé, ja. No arribem ni als 4 minuts, però,
0: ja està
7: però
0: bé.
7: Bastant tranquil·litat. Sí,
0: Òscar, demana't alguna cosa i així ja sí. Passes el partit ja.
1: Nosaltres saps? Paguem.
0: Sí, ja convidem.
7: Sí, si pagueu vosaltres, a veure sí. Què és el més car que tenen per aquí.
0: Doncs en res, tornem cap allà. Òscar Arjonilla, una abraçada, gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Minut 3 de partit, camí del minut 4. Fins ara han passat sobretot Lamine Yamal. És el que ha passat en el partit fins ara.
6: Sí, ha provat la primera, està endolladíssim. Ja se l'ha vist quan s'estava sonant l'himne de la selecció, que avui tenia una mirada especial. Sempre ho ha dit que té moltíssimes ganes ja de sortir de gespa aquest Mundial. L'altre dia va jugar uns minutets. Probablement avui físicament no està per ser titular i segurament no acabi el partit. Però el que està clar és que avui Espanya no se la podia jugar perquè és partit de caixa o faixa, has de guanyar sí o sí. Estem obligats a sumar de 3 i Lamine Yamal havia de ser de la partida.
0: I això de moment el partit que t'està semblant a tu?
3: Bueno, és un atac i gol, no passant sí. del mediocampo, però hay que tener cuidado esto a los contraataques.
0: I que segueixi així, eh?
3: Sí, no, no, desde luego. El que tiene, yo para mí, el que tiene que entrar y organizar es Pedri. Si Pedri sí. funciona, para mí que es la clave.
0: I això de Lamine, que sigui avui ja titular, et fa por?
3: Bueno... Yo creo que puede eso y más, pero hay que tener cuidado.
0: Veurem, ¿y tu, Marc, qué te estás hablando de momento?
4: Bien,
0: això?
4: Bien. Sobre lo que habéis dicho de Lamine, primera titularidad en un Mundial para él. Y bueno, lo que ha dicho mi madre, al fin y al cabo Pedri es el que mueve la batuta en esta selección. El parecido que tiene Iniesta. Y bueno, esperemos que vaya bien este partido.
0: Doncs de moment va bé en el sentit de que Espanya està controlant la possessió, està controlant els tempos. De moment el resultat és de 0-0, però la pilota l'està tenint Espanya. A la zona del mig del camp. La passada cap enrere perquè la rebi Unai Simón, ara pressionat, té una mica oberta a la banda dreta Pau Cubarsí. Decideix de moment aguantar i enviar la pilota cap a la banda esquerra. Allà l'espera Laport.
3: Mira, Olmo.
0: La porta nou per Unai Simón i ara ens està fent la ISO ja que veu el futbol al seu cap, els està dient els futbolistes cap on van. Sí, i li haurien de fer més cas perquè ho han fet i de moment és un contracop per Espanya. La pilota per la banda dreta i va Pedro Porro, avui titular, ara ho comentem, la pilota al punt de penal, l'ha de treure la defensa, segueix pressionant Espanya, es treu la pilota i tu ja has vist aquesta sortida clara, no, ISO? De...
3: Sí, sí. Bueno, veo en mi cabeza el futbol diferente, aunque tengo la edad que tengo, no doy físicamente, pero sí que tengo el toquecito ese que me parece que lo ha heredado mi hijo.
0: ¿Ah, sí?
3: De ver el fútbol qué así guay. Un poquito diferente. Entonces, las entrelíneas son claves.
0: Tú también pasa, Marc, eso sí. de ver el fútbol, ver las sí. pasadas.
4: A ver, es más fácil verlo que hacerlo. Pero... Sí.
6: Sí. Eso está claro. Eso está claro.
0: Marc, si tú te donan unos minutets allá, ¿qué? ¿Cómo te veus?
4: Es que ni me lo imagino.
0: De eso sí, ¿eh?
3: Yo sí, sí yo sí. A ver... Uf. He jugado 2-3 veces en el Camp Nou.
0: Buf, sí, sí, ja està. Amb això ja m'ho has dit tot.
6: De fet, ens has d'explicar això, eh?
0: Sí, sí, ara ho escoltarem, però abans compte perquè ataca Aràbia Saudita. Us estàveu rient? Doncs no riu massa. La passada cap a la porteria, acaba atrapant Unai Simón, s'acaben els problemes... I el d'Ossari, Albert, ja ens estàs explicant que era el perillós, doncs de moment és el primer que ha tingut aquesta aproximació, almenys.
2: I un dels perillosos, també, més per l'atac, òbviament, que per l'atac que faci Espanya, que per la defensa d'Espanya, és el porter.
6: Sí, sí,
2: MVP
6: sí, sí.
2: a l'últim partit, Alouais, i també un jugador que li va marcar la nit en la primera jornada d'Argentina, el Mundial 2022,
6: no
2: el Mundial que va guanyar.
6: Eh?
2: 9 aturades.
6: 9 aturades contra l'Uruguai l'altre dia.
2: I recordem, un jugador que està jugant no a la primera d'Aràbia, a la segona d'Aràbia.
6: Wow.
2: S'ha quedat a les portes de pujar, però està jugant a la segona i té 34 anys. A
0: veure gira Pedri, la passada cap a la banda esquerra. Veurem què passa, de nou pilota per Pedri. La rabia de Baena, la passada a la frontal. Pedro Porro controla la dreta, vol xutar al final, acaba enviant la pilota cap a Lamine Yamal. Lamine que vol fer el canvi de joc, la centrada al segon pal, tampoc hi arriba Baena, finalment la controla Pedri, la passa cap enrere. És boníssim Pedri, eh?
6: És bona.
3: Es que, això, creo que no ve nadie, es que es increíble.
0: Sí, sí, una passada.
3: Del balón.
0: Sí.
2: Pedri va ser MVP contra Cabo Verde i mira que es va jugar poc contra Cabo sí, Verde, sí, que sí. era molt difícil jugar. O sigui...
6: Però avui hi ha molts més espais, no? Noto les jugades molt més corregudes, l'Aràbia Saudita crec que estan molt menys complexes. De fet, m'imagino que van veure Espanya l'altre dia en analitzar-ho, han pensat que li poden fer mal, han d'estar llançats per aquell resultat que vam tenir amb l'Argentina, que recordem que van guanyar la selecció de Leo Messi 2-1 en l'obertura de l'anterior Mundial. Llavors avui veig el partit amb espais i el moment d'anar i tornar.
0: Serà córner per Espanya, la pilota a la frontal, a veure si arriba Dani Olmo. Dani Olmo, res, la pilota marxa als núvols i a Dani Olmo algú li hauria de dir amablement: escolta, potser aquest pentinat no acaba de...
2: A mi no m'agrada.
0: Li hauria de, no? O què?
6: Ja ens hem acostumat, no? Suposo que ara no me l'imagino amb el cabell com marron i negre. O sigui, vull dir, potser sí, fins que tingui 80 o 90 anys s'ha de fer aquest pentinat. Si voleu, comenteu una miqueta els canvis a l'11, perquè va comentar Luis de la Fuente que avui hi havien d'haver novetats sí o sí, a part del resultat, per les sensacions. Canvi al lateral, Marcos Llorente, avui és a la banqueta i surt a titular Pedro Porro. M'encaixa molt per la cobertura... aquesta velocitat que té, aquesta capacitat de centrar les laterals, crec que avui de la Fuente s'esperava un partit prou similar a l'anterior, llavors insistir en això. Pedri una miqueta més enrere, avui Olmo enganxant, que ja sabem que en pocs tocs pot generar moltíssim. El que més m'ha sorprès és la titularitat d'Àlex Baena, que ho vam dir l'altre dia, no ha fet una bona temporada, i ell ho sap. L'altre dia semblava que confiava més en Gavi que en l'Àlex Baena, i avui surt de titular, per la resta sense massa canvis, excepte la Minya Mal, no tenim encara Nico Williams, que estic segur que quan estigui bé físicament serà de la partida.
0: Sí, l'altre dia va jugar uns minutets, veurem avui a veure què. Compte la passada a la banda esquerra, es Baena la posa al punt de penal, la treu la defensa d'Esperó, i finalment qui arriba i sembla que controla la situació és Cucurella per deixar la pilota per Pedri, que gira al mig del camp i segueix jugant la pilota cap a la banda dreta per la Minya Mal, que n'ha fet un parell i vol fer la tercera, la deixa finalment per Pedro Porro, que pot xutar, res, la pilota marxa per sobre del travesser. Què us sembla a vosaltres l'11 d'avui? Alguna cosa canviaríeu? O...
4: Bueno, sí, jo per a mi Baena, com habéis dicho, no ha tenido una buena temporada, lo cambiaría por Gavi. Aparte de que Gavi, lo poco que ha jugado esta temporada después de la lesión que ha sufrido, pues bueno, sí, lo ha hecho bastante bien, se ha acabado ganando la titularidad y para mí sería el único cambio.
0: Escolta, explica'ns quina és la samarreta que portes.
4: Nico Williams.
0: A l'esquena. Tens ganes de que jugui o què?
4: Bueno, me la compré el año pasado en mi pueblo porque no estaba tan bien la de Lamine, pero...
6: Compte aquí, Oyarzabal, fins l'àrea.
0: Vinga, vamos, vamos. Espanya. Gol de Lamine Yamal, que ho celebra de quina manera, contentíssim després d'aconseguir-lo, fa cara de felicitat perquè segurament ha estat patint durant aquestes setmanes per aquesta lesió, aquestes molèsties, que semblava que no arribava al 100% aquest Mundial. No va ser titular al primer partit, avui sí que ho ha sigut, i al minut 10 fa el primer per la selecció espanyola. S'adelanta Espanya, gol de Lamine Yamal, arriba després d'una passada al segon pal. Espanya 1, Aràbia Saudita 0.
6: I això té molt bona pinta, perquè ho dèiem, estàvem veient les accions molt més corregudes. Primera titularitat de Lamine Yamal en la història de la seva carrera esportiva als Mundials. 10 minuts per fer un gol, 10 minuts per fer un gol.
0: Lamine Yamal, que tenia gana i que mossega una mica gespa, no?, la celebració, no us ha semblat?
6: Sí, molt bé, aquí també, a la carrera Oyarzabal, que ha sortit d'aquesta posició pel mig i ha trobat un Lamine.
2: Quina passada,
6: Que tu. Sí, a més, sense cobertura. Crec que Aràbia Saudita, tot i la defensa de 5, no està sabent tapar aquests espais i els està atacant molt bé Espanya.
0: Quina centrada Oyarzabal, tu, no?
3: Sí.
6: Boníssima.
0: Aquestes d'aquelles d'Issu de les que s'ha de veure el futbol, s'ha de tenir el futbol al cap.
3: Sí, sí, a mí siempre me echan la bronca de...
0: A ver, una mica más a prop.
3: A mí siempre me echan la bronca porque me dicen que chute más a puerta.
0: Sí.
3: Y realmente es que siempre hago el pase para que marque el gol otra compañera.
0: Sí.
3: No sé si es por inseguridad o porque lo veo más claro.
0: Porque es generosa, es generosa.
3: Demasiado.
0: Sí, ahora es generosa.
3: Demasiado, pero bueno.
0: ¿Cómo has visto el gol, Marc?
4: Bueno, ahora el partido ya va a empezar a ser mucho más fácil. Una vez entra el primero ya va a ser bastante fácil.
6: Doncs sí, Aràbia Saudita ara que intenta els 11 minuts i mig de joc atacar una miqueta per aquest cantó dret, sí que és veritat que hem vist doncs una Aràbia Saudita, jo me l'esperava més tancadeta, veient el pla de partit de l'altre dia contra Cap Verd, m'esperava una Aràbia Saudí molt similar, però és el que us deia, tot i aquesta línia de 5 tancant, després entre totes les línies, mig del camp, ofensiva, de la davantera i de la defensa, hi ha molts espais, i això està permetent a la selecció córrer.
0: Doncs amb ganes de saber com s'ha viscut aquest primer gol del partit al Pop Viejo. Esquerra Arjonilla, què? Com ha estat això allà? S'ha celebrat molt o què?
10: Mira, han pegat tothom un crit que no et pots imaginar, John.
0: I tu també o no? Tu també o no?
10: Oh, home, i tant que sí. Mira, hi havia un bebé que l'estava veient el partit i ha començat a cridar el bebé també. Sí.
0: Ui, espera, Òscar, que la té la mica. El segon pal!
10: No, aturada.
0: Compte, Pedri, res, Pedri. Fora. Perdona, deies, Òscar, no seria jo qui voldria interrompre't tampoc.
10: No, aquí que això que tothom ha començat a cridar i aplaudir, ha estat... I jo també.
0: Bogeria. Bogeria, Òscar. Algú qui li vulguis preguntar, a veure com veu el partit després d'aquest gol o què?
10: Com heu vist el gol?
11: Muy buen gol.
10: Bueno, buen gol, pero dime...
0: Algo más, digamos alguna cosa más.
11: La verdad que Oyarzabal arriba es...
0: Ahora.
11: Es un seguro de vida. Lamine muy bien, Allianz también. Ahí, de delantero de área, de tiburón. La verdad que muy bien, ara. Muy bien. Muy contento.
2: Tiburón es un altre, ¿eh?
0: Sí.
2: Tiburón es el Ferran.
0: Tiburón hasta la banqueta. Òscar Arjonilla, només em queda saber una cosa. Què t'has demanat al final? Perquè això...
10: Què m'he demanat?
0: Sí.
10: No sé si ho puc dir en antena, això.
0: Sí, que pots. Ostres. Sí, home, sí.
3: Cubatillo.
10: Una birra. No.
0: Òscar Arjonilla, comportem-nos. 0-0, no, 0-0, Òscar.
10: 0-0, sí, òbviament que sí.
0: Bueno, doncs res, Òscar, ens tornem amb tu. Gràcies, una abraçada. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquí a Sant Boi, ambient de Mundial, amb l'Òscar Jonia, que s'està animant. Segons va avançant el partit, ell va... No?
1: Sí, sí, no, no, ja el veig super, super, super bé. La gent, igualment, com sempre, tímida de dir que sobre la gespa tenim un futbolista que segueix batent rècords, com és el Lamine Yamal.
0: És una bogeria de futbolista.
1: O sigui, ja se'ns acaben
0: i els... I espera't que no en faci un altre, perquè Ibaba En entra a la frontal, deixa la pilota per Cucurella, la volia enviar al punt de penal, al final de treure la defensa la pilota. Acaba sortint per línia lateral, l'aconsegueix salvar Arabia Saudita i contra, que ara comença el contracop. Aquí ha estat atenta Espanya, la pilota acaba rebotada, Rodri que sap jugar amb el cos per emportar-se-la, el Burakan que no pot robar-li la pilota, per tant, se la queda Espanya. De moment, Albert, possessió total i absoluta d'Espanya de la pilota.
2: John, qui diries que és el màxim golejador en actiu de la selecció espanyola?
1: Tu?
2: No, jo no. Jo encara no he marcat cap. Jo diria que et sorprendria bastant.
0: El màxim golejador de la selecció
2: sí, en
0: actiu?
2: Òbviament no comptem amb Villa, que és el màxim golejador dels Mundials, amb 9 gols, Butragueño, que també
1: en
2: té 5.
1: En actiu, vols dir seleccionable?
2: Que estigui jugant al Mundial.
0: Jo et diria que Ferran Torres.
2: Efectivament, Ferran Torres sí, sí. Va marcar 2 gols a l'últim Mundial. Si marca 2 més, es posa el tercer màxim golejador dels Mundials de la selecció espanyola.
0: Sí.
2: I si marca 2 més, és que es posa el 8è de la història.
0: Ui, Baena, fora.
2: O sigui, Oyarzabal i Ferran Torres estan pujant a competir amb David Villa, amb Butragueño, amb els màxims golejadors de la selecció espanyola, també amb Raúl González, i allà estan, a veure si poden marcar alguns més, i Lamine Yamal està a un gol només d'empatar Ferran Torres.
0: I ara mateix explicàvem que Espanya estava tenint molt la pilota, tenir la possessió és per posar-se a riure una estona.
1: La xifra ara mateix sí. És un 82% de possessió per Espanya, 18-19% per Aràbia Saudita, també, evidentment, guanyant en
2: tampoc
1: duels...
2: Tampoc no trobo a faltar,
1: en... Sí, sí, en gols esperats, en ocasions, evidentment...
0: Tot.
1: Encara no hem vist res d'Aràbia Saudita, sí que estem veient, ja crec que la primera gran versió d'Espanya en aquest Mundial, aquest partit ja fa més bona pinta, però crec que està sent un Mundial igualment de sorpreses, eh? Hi ha seleccions que m'estan deixant una miqueta encara a fluix, que encara no havien presentat la seva candidatura, avui és el dia d'Espanya, això està clar, i de moment no m'està agradant gens Aràbia Saudita, que va fer un partides contra l'Uruguai, estaven molt ben tancades, la veritat l'Uruguai sí, és veritat que amb la pilota als peus no és Espanya, però, ostres, van tenir moltes ocasions, igual que ara, a xuts sobretot a pilota aturada, on Aràbia Saudita és un gran perill, va marcar de córner, recordem, llavors atenció als córners, però estic veient una Aràbia Saudita que està permetent molt, és que mira, està aquí Lamine sol.
3: Estan a l'espera.
0: Marc, tu com estàs veient en aquest sentit el partit fins ara? És a dir, t'està donant confiança la cosa o què?
4: Bueno, sí, como ya he dicho antes, al meter al minuto 10 da mucha más confianza al equipo, porque ya el equipo contrario tiene que ir a atacar, sí. Entonces atrás dejan más espacios. Yo no me esperaba que el primer gol iba a entrar tan fácil con los espacios que han dejado, pero bueno, mejor para nosotros.
0: I su, quin control ui. De la mina abans. Eh? Ui. Ui, ara el xut des de lluny, l'acaba aturant a l'Oueix per part d'Aràbia Saudita i ara Espanya que intentava recuperar de nou al final la pilota superlínia lateral. Deia el control de la mina abans, és que està finet.
3: Han salit enxufaos, com les sí. Copes mamis.
0: Com sempre. Vosaltres sou d'anar com aconseguir molts gols des del principi, especuleu més, vull dir, com és el vostre...
3: Bueno, solemos salir bastante dormidilla. Pero...
0: Sí?
3: Sí, nos cuesta.
1: Aquí no la soleu jugar.
3: Entre los nervios y... Mm. Bueno, partidos son bastante tarde. Por lo menos en nuestro campo siempre es 8:30 de la tarde. Que es cuando tenemos la zona horaria de campo. Los madrugones no nos sientan bien.
1: Normal.
0: Yo creo que ninguno.
3: Jugar a las 9 de la mañana un domingo...
1: No.
0: Totalment d'acord. Per cert, moltes samarretes vermelles... i estaven fent una, com una espècie d'onada, no, Albert? No sé si ho has vist.
2: Ja amb l'1-0 ja s'ho poden permetre.
0: I amb 0-0 també, si ho van fer l'altre dia contra Campert amb 0-0.
2: Però ara tenen justificació.
3: Sí.
1: A vegades no sé si són samarretes o butaques buides, eh? Perquè com les butaques són...
0: No, mira, com fan l'onada.
2: Sí.
3: El otro día lo comentaron en la tele que estava de moda.
0: Veritat, això.
3: En la
2: ola. S'està omplint molt els camps a Estats Units. Estan començant a agafar la moda del soccer, com li diuen ells, i estan omplint molt.
0: Jugava Pedri, enrere per Pau Cobercí. La pilota cap a la banda esquerra, la vol rebre Dani Olmo, l'espera també Oyarzabal, contra Oyarzabal, que picava la pilota per sobre del Guais, al final acaba recuperant la defensa, intentava fer una picada, que no sé si era un xut o una centrada. No sé com ho veieu vosaltres.
2: Jo crec que era un xut, no?
3: Sí, sí.
1: Jo crec que era una passada, eh?
3: Jo crec que era una passada.
1: O sigui,
3: ha sortit
1: molt desviada.
3: Jo crec que la intenció
1: era... Ha sortit molt desviada i després, quan ha sortit aquesta pilota, que no ha anat cap a porteria, ha mirat els seus companys com...
2: Què fa Unai Simón aquí?
0: No, el que fa Unai Simón és que la passada de Lamine, te la firmo jo. Vull dir que... La no. passada a mi l'hagués pogut fer jo, per entendre'ns.
2: Però jo, Noi Simón, que no surti a l'àrea, sisplau.
0: Sí, fins al punt que s'ha rigut la Min. Espera, que ara la Min va per la pilota, línia de fons. Al final acaba medint la defensa perquè la pilota surti.
2: Per cert, John.
0: Què?
2: Em diuen des de línia interna que l'Òscar està amb uns argentins.
0: Ah, mira. Qué bueno que viniste, Òscar Arjonilla. Ara què? Què m'expliques ara?
7: Què tal? No, no, sí, sí, els tinc aquí. Sí? I m'estan dient que, a veure, van amb els dos equips, però que van més amb la seva selecció.
12: Què pots explicar? Nada, la verdad que nosotros vivimos hace muchos años aquí en España y siempre que juega la selección española, pues la apoyamos. Pero en el caso del Mundial también vamos a Argentina y queremos que gane Argentina.
7: ¿A qué selección ves mejor?
12: ¿Del Mundial o...?
7: Del Mundial, Mundial.
12: La verdad que ahora mismo es pronto, yo creo que para decir la verdad de quién está mejor. Yo creo que se verá a partir del tercer partido, se empezará a ver más claridad. Pero, por ejemplo, hoy España la estoy viendo muchísima velocidad, con los dos o tres cambios metiendo a Lamine, que la verdad que se nota mucho. El tío desequilibra mucho y nos hacía falta que entrara un tío así desequilibrante al partido.
7: ¿El gol que te ha parecido?
12: Un golazo. Me encanta, todo lo que viene de Lamine me encanta, la verdad.
7: Si... Si dijeras quién va a ser la estrella del partido, y no vale decir Lamine Yamal.
12: Hostia, pues si te soy sincero...
0: Messi.
12: Como estoy viendo el partido... me lo pones difícil, ¿eh? Pero estoy viendo una selección bastante mejor que la del primer partido. No te podría decir ahora mismo uno, pero a mí siempre donde esté Pedri también. ¡Mira! ¡Gol!
7: ¡Uy! ¡Gol! ¡Oyarzabal! ¡Oyarzabal!
0: Doncs l'hem tingut en directe, l'ha cantat l'Òscar Arjonilla, ha estat el segon gol d'Espanya. En res tornem, Òscar, perquè també volem saber a veure què en pensa el Mundial de Messi, però ha estat amb una jugada amb molts rebots, sí, sí. Després d'un córner d'un servei des de la banda esquerra, hi ha hagut diferents opcions per a Espanya. Al final, qui ha acabat arribant ha estat Oyarzabal, amb aquesta pilota al segon pal, l'envia al fons de la xarxa, al minut 20 de partit arriba el segon d'Espanya, arriba el gol d'Oyarzabal, Espanya 2, Aràbia Saudita 0. Com s'ha viscut allà, Òscar Arjonilla?
7: Perdó?
0: Com s'ha viscut allà, Òscar Arjonilla?
2: Està,
0: no, que estàs clip. Tan emocionat que ja no...
7: No, és que hi ha una emoció... Perdona, ¿qué me estabas explicando?
12: Es que nosotros somos, como buen argentino, somos mucho de cábala y hacemos siempre las mismas cosas. Y una de las cosas principales es que reservamos este bar siempre y esta misma mesa.
0: Vamos, qué
7: guay. Muchas gracias.
0: Pregúntale por Messi, pregúntale por Messi.
7: Ah, me preguntan por aquí, por línea interna, que ¿cómo ves a Messi?
12: Increíble, Messi es eterno.
7: Messi siempre increíble.
12: Morirá siendo el mejor.
3: Sí.
7: Gracias.
0: Óscar, gràcies a tu. Una forta abraçada. Amb un Óscar Arjonilla que justament li ha arribat el gol d'Espanya. Estan en aquesta connexió i també ha pogut explicar-lo. Escolta, gol d'Oyarzabal, com ha definit també sobre la porteria.
1: Sí.
3: No, ese toquecito no era fácil, ¿eh?
0: Sí, gens.
1: I bona visió també d'Aymeric Laporte, que és un central, evidentment, i que ha sigut capaç, una mica fins i tot, d'esquenes a porteria, veure com sortia aquest primer xut de Dani Olmo i tenia aquesta capacitat dins l'àrea, una mica, no només de killer, sinó també d'assistent, de posar-la amb el cap cap a un Oyarzabal, que sí que és veritat que potser no li venia perfecte de primeres, però ha sigut capaç d'això. El que s'ha de fer dins l'àrea, controlar i marcar.
2: 9 gols en els últims 8 partits, Mikel Oyarzabal, que es posa ara mateix 7è màxim golejador de la selecció espanyola en tota la història.
1: Amb Espanya?
0: És una bogeria.
2: És que es transforma
1: amb Espanya.
2: És molt bo.
1: Amb tot el que ha patit a la Reial Societat, amb les lesions, hi ha hagut temporades que
0: ha estat tan fàcil.
1: Doncs, negat completament, hem vist que és un futbolista que ha evolucionat moltíssim, des de jugar potser més escurat a bandes, després es va convertir en un jugador d'àrea fenomenal, com a 9-10, fins i tot fer una mica de perfil de Harry Kane, jugant molt bé d'esquenes dins l'àrea, i ara s'està destapant com a golejador.
2: Estem parlant que Mikel Oyarzabal acaba d'empatar.
0: Ui, espera, que la recupera de nou Espanya. Ibar Rodri deixa la pilota per la Lamine Yamal a la banda dreta, posa la passada al segon pal, de moment no hi arriba ningú, anirà massa passada, tot i que al final qui acaba controlant-la és Baena, a la banda esquerra. Encararà l'1 contra 1, segueix, retalla cap a dins, Baena pot fer la centrada al final, la deixa cap a Pedro Porro. Al segon pal, la tapa Pedro Porro, l'envia per Cucurella de primera.
7: Sí.
0: Espanya, el tercer, qui l'ha fet, adivineu-ho, Oyarzabal, no es podia saber, fa un altre gol al davanter basc i posa encara més avantatge en aquest segon partit d'Espanya, que la veritat és que la selecció de Luis de la Fuente està passant per sobre avui del seu rival. Minut 23 de partit, gol d'Espanya, 1.

0: ¿Tú, Marga, qué gol?
1: Bueno, bastante bien. 3-0, yo creo que sentenciado del todo no está porque remontadas peores se han visto, pero a ver si metemos unos cuantos más y le damos tranquilidad a la clasificación y ya, si se da, pues igual poder clasificarnos ya.
0: Òscar Arjonilla, ¿com s'ha viscut allà aquest gol? Doncs Òscar Arjonilla, que estarà fent tasques de producció,
2: hola, perdó,
0: ja et sembla bé.
2: Ara, sí que està.
0: Òscar Arjonilla, allà,
2: sí,
0: què, com s'ha viscut aquest gol?
2: És que, mira, ha anat tan ràpid el gol que és que no em dóna temps a buscar.
0: Ja et veig, ja et veig. I entre que et demanes una cervesa i et demanes un tal, doncs tampoc.
3: Tercer gol ja al primer minut, molt interessant. Esperar el de Mella abans de ganes.
0: Òscar, quants... Ha començat... Quants gols creus que cauran al final?
2: No, espera, és que m'estan dient una altra persona des d'aquí. Com has vist aquest gol? Com estàs veient el partit?
4: Bien, somos capaces de lo mejor y de lo peor.
2: ¿Cómo que de lo peor?
4: Matamos 0-0 contra Cabo Verde y luego en 20 minutos le metes 3 a Arabia.
5: Té un respecte a Cabo Verde, eh?
0: Sí, un respecte. Respecte que se'l mereix, se'l mereix. Doncs, Òscar, gràcies, en res tornem cap allà, a saber com va la cosa. Doncs aquí de moment ja veiem que això està sent
6: de moment un passeig.
7: S'ha de jugar aquesta nit a les 9 al Bèlgica-Iran, que no és d'aquest grup, recordem, i l'altre partit del grup important. A les 12, Uruguai-Cabo Verde. Aviam què passa, perquè si Cap Verd va donar la sorpresa contra Espanya, que en principi és la favorita del grup, per què no li pot donar la sorpresa a Uruguai? Com a mínim un empat, i això donaria doncs moltíssima tranquil·litat a la selecció espanyola.
5: A veure si Bocinha es torna a fer un espectacle. Un Bocinha que té 13 milions de seguidors a Instagram.
7: Hòstia,
5: 13
7: partit,
5: milions de
7: seguidors. Quants tenia abans? No tenia com 400.000?
5: No, 40.000.
7: 40.000.
0: Tu no vas flipar això amb les aturades que va fer de sobte un Bocinha? Que...
8: Bueno, tuvo su día. És aquells partits que dices que no entra, no entra, i ja podes xutar mil vegades que no entra.
0: Doncs era una mica això.
8: Sí.
5: Ara perquè Espanya està més enxufada, però està sent una mica mundial de porters. Ahir va jugar Curaçao, la famosa Curaçao.
0: Sí.
5: 15 parades va fer el porter de Curaçao, Eloy Rum. Màxim, crec que rècord o a una parada del rècord. O sigui, espectacular el mundial que s'estan fent avui els porters més desconeguts.
7: Del seu primer punt de la història.
0: Curaçao i Cap Verde, les dues debutants.
7: Sí, Curaçao. Crec que és la nació, diguem-ne, l'estat més petit en participar al mundial de tots.
5: Per cert, Lamin, setè jugador més jove a marcar un mundial, sabeu qui supera? A Lionel Messi.
0: Què dius ara?
5: A Lionel Messi, que
0: va marcar
5: 18 anys, 358 dies a l'Alemanya de 2006. No sé quins dies exactament té la Minya Mal, però us asseguro que té menys de 358. Setè més jove. Per cert, encara no ha superat, i no el superarà, a Gavi, que és el tercer. Quan va marcar contra Costa Rica el 2022, tenia 18 anys i 110 dies.
0: I Messi passaran 200 anys i si el tio està viu marcarà gols.
5: Sí. Si juga un mundial més, serà el més vell a marcar.
0: Aquí, minut 27 de partit. De moment, Espanya 3, Aràbia Saudita 0. Està sent un passeig per Espanya de moment i ara el que hi ha hagut semblava que hi havia la pausa d'hidratació. De fet, és el que s'ha mostrat també a través de la realització perquè tothom pensava que anava a ser així. Però de moment el que estic veient és que Aràbia Saudita està a punt de treure una pilota des de línia lateral i per tant entenc que de moment això continua, no? O què?
7: Sí, això de seguint, no sé què estaven esperant exactament, alguns reclams dels jugadors no acabava de servir, ara sí que la posen joc.
0: Sí, no sé. O ha sigut una hidratació molt ràpida.
7: Potser faltava
0: algun
7: jugador sobre la gespa, potser, perquè estaven enfocant Oyarzabal.
0: No sé. Estrany. En qualsevol cas, segueix tenint la pilota a Espanya. Això no ha canviat en cap moment en els 27, pràcticament 28 minuts que portem de partit. La pilota controlada per la banda dreta, la rep Pedro Porro, la deixa per Oyarzabal, que controla, gira, la deixa d'esperó per la Minya Mal, que marxa de dos futbolistes, acaba perdent la pilota. Està en aquest punt de partit d'Espanya que comença a agradar-se una mica a si mateixa, no? Ja.
5: I s'ho pot permetre, també, va 3-0.
0: Sí.
5: Per cert, Isu, tu te'n recordes d'Emilio Utragueño?
9: Sí, claro.
5: Emilio Utragueño ara té menys gols que Mikel Oyarzabal amb la selecció espanyola. ¿Tú dirías que Mikel Oyarzabal es mío que Butragueño?
9: Difícil. Sí. Yo soy de la época aún más lejana de Butragueño.
5: Sí.
9: Yo soy de la época todavía de Santillana.
7: Bueno, veo.
9: Sí. Bueno, es que tengo una edad, ¿eh?
5: Pero Oyarzabal, por números, estás en mío que jugadores. Como mínimo hablas a la acción.
9: Y mira,
5: ya...
9: es un jugador que no gusta, ¿eh? Si te pones a hablar con la gente...
0: ¿Qui?
9: Oyarzabal.
0: Sí.
7: No passa res. No agrada o no era un rebut.
0: Ui, compte aquesta. Banda esquerra, hi va Baena. Pot fer la centrada, la pilota al punt de penal, la treu la defensa com pot, torna a controlar Baena. S'atura Baena, vol posar una pilota cap a Cucurella, que feia la desmarcada al final, la treu Aràbia Saudita, però és incapaç d'expulsar-se aquest perill de sobre. I va de nou a Espanya, la pilota a la banda esquerra, retalla Baena, la deixa...

0: marxa la frontal, Dani Olmo marxa el primer, segueix Olmo, marxa del segon, volia marxar el tercer, al final és impossible, Pedri toca la pilota i ara torna a recuperar Espanya i qui l'agafa és Lamin Yamal.
1: Aquí s'ha passat, aquí s'ha passat Lamin.
0: Escolta, Lamin.
2: Demasiado.
0: No sé què intentaves aquí, Lamin, però...
1: A vegades Lamin té una mania de que o és golaç o no val. O sigui, l'envia a les quadres de 30 metres, compte que s'ha fet mal ara Pedri.
3: Sí, sí. Un cop que ha arribat a la recuperació de la pilota, de fet hi ha una targeta groga aquí perquè s'ha endut un cop molt fort. Un Pedro Porro que per mi està fent un partidàs. Es comentava a la prèvia, no?, aquesta capacitat. De fet, li preguntaven en l'entrevista, tens a Lamin davant... És un goig, evidentment, que estigui de tornada, però és que és un jugador que genera moltíssim, que té moltíssimes marques sempre a sobre. Tu com fas aquestes lectures? Ell estava molt confiat i crec que està fent les lectures correctes quan ha de pujar, quan s'ha de quedar enrere, quan ha de recuperar, quan ha de sortir per fora, quan ha de quedar-se per mig. Llavors, per mi està fent un partidàs i també un Dani Olmo, que l'altre dia el vaig matar i el vaig criticar moltíssim i avui està tot arreu.
0: Doncs sí, també pots estar tot arreu i molestar tot arreu, eh? Sí. Estar tot arreu i fent-ho bé.
3: El Barça acostuma.
2: No, hoy le sale, bien.
0: Que això és la cosa complicada, només li falta el tema d'anar a la peluqueria.
3: Que hater.
0: I per les altres coses, doncs ja aniria fent Dani Olmo. No. És Lamin Yamal, que controla la pilota. Veurem si pot superar l'acció anterior. Estic segur que sí.
1: Per cert, highlight de moment d'Aràbia Saudita, la groga, el capità.
0: Sí, el d'Ausari, que de fet li podrien treure un altre i ens quedaríem més tranquils, també. No?
1: De moment no està creant perill, toco fusta, però no està sent massa perillós.
0: Sí, però ja n'ha fet una, eh?
1: Sí, una groga.
0: Sí, n'ha fet una.
2: Era floja.
3: I molt bé també Baena, ara que juga aquí d'esquenes. Està molt... Sobretot Baena crec que està sent intel·ligent. Ho dèiem, no ha sigut la seva temporada, però és un jugador que té moltíssima capacitat, tant a pilota aturada com correguda, és bon conductor, té un bon xut exterior, però no està replegant pilota, o sigui, el que està fent és rebre i decidir, centrar o xutar.
0: Sí que m'estranya el tema de posar Baena intel·ligent a la mateixa frase, però...
3: Ja, és difícil.
0: Si vols aventurar-te, doncs està millor tallar.
3: Ho hem aixecat com molt creatiu.
0: Sí, no, ja està bé, ja.
1: Per cert, qui no conegui la història de Salem, és un jugador que ha jugat tota la vida a l'Al-Hilal. A l'Al-Hilal el recordareu perquè va jugar Neymar. Bueno, juga entre cometes, va passar una estona.
0: Sí, s'ho va passar bé i va guanyar molts diners.
1: I ha estat tota la vida a l'Al-Hilal, menys 6 mesos a Villarreal, amb un acord entre Aràbia i la Federació Espanyola, és a dir, entre Tebas i la Federació Espanyola. Va estar 6 mesos aquí a Villarreal i un company seu, l'Álvaro González, va dir que tècnicament, que era molt bo, que era un jugador molt superior, perquè tàcticament se li nublava molt, que no s'entrava massa.
3: Amb la pissarra, uf. Marejos, no?
0: Ui, el control de Cucurella doncs és digne de jugador del Real Madrid, com és? Des de fa no massa. Li ha marxat la pilota. Jo crec que com ara bé s'ha dit, a banda blanc, segurament doncs li està entrant una mica de començar a treballar per la causa, diguéssim.
3: Mala meva, Joan. Estem perdent tota l'audiència madridista, que no serà molta, però...
0: Doncs ben perduda. Bueno, aquí m'he aventurat, espero que cap dels dos...
3: I per què ja m'hauríem
2: d'anar aquí? Azul i roja.
0: Ara.
3: Molt bé.
0: Ara t'escoltarà.
1: El Toni Colom no s'escoltarà.
0: Toni Colom, doncs, que vingui un dia i ja li expliquem de què va el futbol, ja està.
3: Està bé, no?, que hi ha una mica de debat.
0: Sí.
3: I sobretot que quan juga la selecció hi hagi comunió. Ara no sé com està la cosa. Crec que potser després del primer partit, igualment vaig veure molta confiança en la selecció, eh? Hi havia crítiques, evidentment, i crec que més que merescudes.
0: Sí,
3: però tinc una sensació de que hi ha confiança en aquesta selecció.
0: Sí, però jo et dic una cosa, Dani, vull dir, agafa la pilota... Covarsí, la juga per Pedri, Pedri per Dani Olmo, Dani Olmo cap a la dreta, Lamin Yamal al xut, vull dir que és el Barça, està jugant al Barça, ja està, no passa res.
2: Sí, la
0: no
2: volia dir jo.
3: No volia dir jo.
0: Minut 32 de partit, Espanya 3, Aràbia Saudita 0, la passada per Rodri, jugant cap a la banda esquerra, es Baena per Cucurella, i aquest per Pedri, que la rep al mig del camp, gira, veu Dani Olmo desmarcat, marxa el primer, Olmo és boníssima cap a Lamin Yamal, que la para amb la cama esquerra, té dos jugadors davant, sap atreure'ls per deixar la pilota cap a Dani Olmo, i aquest per Pedri, gira Pedri, fa la passada per Lamin la controla amb la cama esquerra, contra un, entra dintre l'àrea Lamin, vol marxar el primer, busca línia de fons, Lamin torna a retallar, és boníssima la jugada, quasi li surt, ha estat a punt de fer una bona Lamin Yamal.
3: No hi havia espai, bàsicament, no és que, vull dir, a vegades el que passa amb Lamin és que es cura tant la línia de fons, que no és que perdi la pilota o que li treguin, sinó que arriba un punt que no és físicament possible fer.
0: Boníssima la jugada del Dausari primer, i com ha sabut trobar també el Jarabi, que havia acabat arribant a la mitja punta. Què deies?
2: Que està Covarsí.
0: Sí, clar, amb Covarsí podem estar tranquils, no?
2: Soy su fan número uno.
0: Sí, Marc, tu què? Covarsí, què et sembla?
4: Bueno, es muy bueno, me ha gustado mucho, sí.
0: Tu de què? Tu jugues a futbol, no t'ho he preguntat?
4: Sí, en la Cope.
0: Ah, sí, jugues a la Cope?
3: Home.
0: De què jugues?
4: De migcampista.
0: Migcampista, eh? Tipo què? O sigui, si haguessis de ser un jugador d'aquests que està avui...
4: Més media punta.
0: Més mitja punta, no? Més Dani Olmo.
4: Sí.
1: Però
4: sí.
1: Millor.
3: Punto mejor. Molt millor, segur.
0: Tipo què? Quin jugador ets? Quin jugador series, diguéssim?
4: Sí, que no sé, nunca me comparo con jugadores.
0: Tu ets tu mateix i això ja és més que suficient, no?
4: Sí, sí.
0: T'ha trucat Javi Calvo alguna vegada per...
4: No, no.
0: Per un entrenament, alguna cosa?
3: Home, doncs ara que estan fitxant molts juvenils, doncs potser, doncs mira, baixar sí, més a baix que...
0: A nosaltres tampoc no ens truca, Javi Calvo, vull dir,
1: sí,
0: sí,
1: però nosaltres tenim justificació, és,
0: sí, sí,
1: és molt dolent.
3: Sabeu qui no està jugant avui? Us en recordeu d'aquella imatge, el partit que va guanyar Arabia Saudita contra l'Argentina, que hi va haver un jugador que es va aventurar quan estava guanyant al final del partit...
0: Espera, el xut d'Arabia Saudita, lluñíssim...
1: Bueno, espera, Unai Simón.
3: Li has posat una emoció aquí que...
0: Bueno, no ho sé, és que m'he espantat. Dic, sí, si la xuta de lluny és que Unai Simón ha anat a,
3: sí, sí,
0: a demanar una cervesa, com està fent los Carrejonillas, segurament.
3: El que deia, us en recordeu d'aquell partit que un jugador li va tocar l'esquena a Messi i li va començar com a recriminar, sí, que es volia encarar, sí, amb ell. Es diu Ali Al-Bulahi, que en meitat del partit la imatge va ser còmica, perquè és que li va agafar per enrere, li va tocar com...
0: Ui, la passada, el xut d'exterior, el travessé! El travessé Oyarzabal, que ha estat a punt de fer el hat-trick. La passada de l'Uruguai ja ha estat horrorosa.
4: Sí.
0: Horrorosa.
1: Bueno, i el del central també.
0: I la passada que li havia fet cap a la porteria, el Caibari, ha estat encara més horrorosa. En general, en aquesta primera part, Aràbia Saudita ha estat una mica el que esperàvem. Aquesta passada deixava sol a Oyarzabal, que ha volgut provar amb l'exterior, enviar la pilota al fons de la porteria, acaba impactant en el travesser, se salva Aràbia Saudita, de moment segueix tot i així guanyant Espanya 3-0.
3: De patida escola aquesta, una mica.
4: Sí. Sí, sí.
3: Aliada, bueno, almenys no l'hauran de recordar perquè ha sigut travesser.
0: Però el Marc, per exemple, aquesta la copa, doncs no la fa.
3: Ui, Lamin,
0: res. L'aturada és boníssima, compta la pilota ara per Baena. Lamin, que ho ha provat de llunyíssim, i és que confirmem el que dèiem, és un punt del partit en el que Espanya està... És que estan agradant-se els futbolistes. De nou la passada cap a la banda dreta, Pedro Porro la deixa per Lamin, Lamin a la frontal, bicicleta, vol de nou provar la rosqueta, se li acaba marxant la pilota per línia de fons, i de moment passen els minuts i segueix la superioritat. Ara confirmem, Dani, quina és la dada ara mateix de possessió, perquè és que...
3: No,
0: abans era el 80, ara no deu haver baixat gaire, de fet.
3: Doncs sí, ara per ara es troba... Bueno, ha canviat una miqueta, es troba en un 72-28. 72% per Espanya, evidentment 28% per una Aràbia Saudita que ha pujat una miqueta, però sense parir. Amb gols esperats, abans la FIFA que posava la realització en pantalla, zero gols esperats.
0: Ui, que ha anat a sortir Unai Simón.
2: Bona salida.
0: Sí, ho ha fet amb contundència.
1: Per cert, Oyarzabal, sacat a les portes del hat-trick, l'últim jugador espanyol que ha marcat un hat-trick amb Espanya, al Mundial, és Mitchell. Mitchell, no el del Girona. Mitchell, el que va ser entrenador també del Màlaga, no me'n recordo on més va estar, i Butragueño, el del 86.
0: Doncs és veritat.
1: No està tan lluny, eh? O sigui...
0: Era fora de joc. Sí. La jugada anterior a la que ha hagut de sortir Unai Simón. S'ha xulat el fora de joc o no? No l'he vist.
4: No. Sí.
2: L'ha pirat?
0: Doncs mira, sí, l'han xulat. Si necessiten bar, tenim aquí nosaltres...
1: I l'Òscar.
0: Tot el necessari. Bueno, sí, l'Òscar és un altre tipus de bar. Ara li preguntarem a veure com està anant la cosa, que està acompanyat d'argentins abans i suposo que encara ho està. Òscar Arjonilla, com estàs vivint aquest partit ara?
5: Mira, hem vist les dues ocasions que ha tingut Espanya.
2: Olé, olé,
5: i sabeu el gest aquell de dir ui i fotre el cap,
0: sí,
5: cap enrere?
0: Sí.
5: Doncs tothom, incloent-me a mi també. Per com tant, heu vist de Oyarzabal?
6: El què, perdó?
5: Lo de Oyarzabal, lo que ha fet que...
6: Ah, no, molt bé, un cop amb l'exterior, espectacular, si la fotia era un golaç, no l'ha fotut, ha anat al pal, però molt bé, estan jugant molt bé avui, un altre rotllo avui amb Lamin, totes les pilotes de Lamin, aquesta banda dreta, i està fent molt de mal aquí, central, lateral i el rebot, els dos, tres gols, un de Lamin, i els altres dos han vingut per allà també, o sigui que espectacular avui, molt bé.
0: Òscar, no tinguis por, no tinguis por.
6: Ho ha plantejat molt malament el partit i avui molt bé.
5: No. Cauran més gols?
6: I tant. Avui 5 o 6, segur.
0: Fem la pregunta sense por. Aquesta primera part situa Espanya com a candidata al Mundial?
5: Aquesta primera part situa Espanya com a candidata al Mundial? És la pregunta.
6: Home, doncs si juguen així de bé, sí. Jo crec que si juguen així de bé, i encara queda alguna cosa, però si juguen així de bé, jo crec que sí.
0: Ja està, ja comença a fer xup-xup això. Ja està.
1: Marto...
0: Que ja...
5: No.
0: Ja ens hem començat a il·lusionar.
1: El Marc deia que no aquí... Tu deies que no amb el cap.
0: Estàs escèptic, diguéssim,
5: aquí
0: no?
5: Es veu il·lusió.
0: Sí, ja és bo, ja. Òscar, tu estàs il·lusionat també o no?
5: Jo, mira, muchacho, nos volvimos a ilusionar.
0: Doncs ja està. Doncs
5: així
0: ja està.
5: És com estic.
0: Òscar, ara parlàvem de la samarreta del Marc, que ha vingut aquí amb la samarreta de Nico Williams, de la selecció. Explica'ns la samarreta que portes tu.
5: Bé, jo vaig... Clar, jo vaig amb una del Barça, però...
0: Salim. Bé, que és, tenia... que és quasi el mateix que la selecció, Salim, aquest Mundial.
5: Sí, sí, sí, mm. I a més de
0: Pedri... Convalida, jo crec que convalida.
5: Sí, convalida, sí, perquè Pedri està jugant clar, avui,
0: més
5: així
0: és de
5: que...
0: Pedri. Sí. Un tio amb bon gust.
5: Sí, sí, convalida.
0: Doncs, Òscar, tornem amb tu quan acabi aquesta primera part.
5: Vale, moltíssimes gràcies.
0: Doncs fins llavors, Marc, deies que no amb el cap, que encara no et creus això de que Espanya sigui candidata o què?
4: Bueno, es que después del dubtes, comienzo ¿no? y del partido este, que no está yendo tan mal, pero hemos chutado 15 veces, solo 3 goles, yo creo que si queremos ser
0: Marc,
4: candidatas...
0: Marc, por favor, Marc.
1: No es exigent,
2: no,
1: ¿eh?
2: No tienen Celtic rival enfrente, tampoco para...
3: No,
2: claro,
3: no, no, no.
2: Ilusionarnos es bueno, ¿vale? Sí. Que hayan cambiado por lo menos la actitud.
0: Ilusió, pero... Alegria, en quin moment, una mica d'alegria.
3: En quin moment en aquestes competicions dieu, ara sí? En plan, bueno, alguna fase...
0: Quan xiula l'àrbitre al final del partit a la final, quan has guanyat. Clar,
3: això s'ha de ser molt escèptic.
2: Sí.
4: Yo creo que cuando avanzas ya de octavos hacia adelante, sí, ahí es cuando empiezas a creértelo un poco más. Pero en fase de grupos contra equipos mediatamente fácil...
1: Tu, Marc, qui no et fa por de selecció? A mi unes quantes, ho he de dir. O sigui, em fa por França, em fa por Marroc, que està jugant molt bé.
3: Jo no vull jugar contra Senegal.
4: Sí.
1: Senegal també està competint molt bé.
3: Senegal, no sé, m'ha sorprès molt.
4: No, les seleccions africanes han llegat molt bé al Mundial.
1: Sí, sí, sí, també a Costa, com es diu, Costa Marfil.
3: Sí.
1: O sigui, però a mi França, entre Mbappé, que és sempre... Al Madrid no, però aquí es canvia bastant.
0: A mi França em fa una por. Jo vaig veure l'altre dia, els quatre davanters... Ui, no. Amb Doué, Mbappé,
1: Olise,
0: Dembélé i Olís, i dius, hòstia...
3: Sí, sí, no, i després, si no tens suficient, et surt Cherki i Barcola de la banqueta.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, totalment. Cherki sortint des de la banqueta i Barcola també sortint sí, des de la banqueta.
3: Sortint al 86 perquè no hi ha temps.
0: I Rabiot, eh? I Rabiot al mig del camp. Aquest no el treuen
3: inamovible,
0: ni...
3: per Deschamps és cola, un tu. Perfil inamovible.
1: L'únic que els hi veig fluix és el porter. Com a Espanya, una mica, que també amb Unai Simón ens fa patir.
0: Bueno, a Espanya, molt... vull dir, opcions n'hi ha, eh? Sí. Hi ha un que es veu que ha fet una bona temporada, un tio de la Masia del Barça.
3: Es diu com Joan, gairebé.
0: No? Tio de la Masia, de tota la vida.
1: Per cert, avui l'aniversari de Luis de la Fuente.
0: Ah, sí, per molts anys.
3: Què fa, 64, pot ser?
1: Ui, jo, ara t'ho miro.
3: Com ho estic inventant.
0: Però no ho ha celebrat, eh? Avui s'ha llevat a les 6, ha aixecat ferros una mica, com sol fer. No, tampoc, vull dir... No.
1: 65.
3: 65, clar.
0: Ell no,
3: 64 tenia,
0: no ho ha celebrat molt, ell, eh?
1: No, la veritat que no. Està allà per jubilar-se amb 65. Mundialment...
0: Ui, el taco ha sigut espectacular. Compte Oyarzabal, que vol provar el xut. El segon, fora el xut d'Oyarzabal. El taco de Pedri ha estat d'escàndol, eh?
2: Muy bonito, muy bonito.
0: Com definiries aquest taco i su de Pedri?
2: Como los cago yo.
0: Ah, sí? A tu et surt així?
2: Sí.
0: De primeres i tot, eh?
2: Sí, sí.
0: Impressionant, impressionant. Tu, Marc, et surt o és cosa de la teva mare només?
2: No, díselo así, no.
0: A veure?
4: No, sí, mi madre se nota que marca un poco la diferencia también.
0: Sí, eh?
4: Cuando juega arriba sabe...
0: La teva mare és la bona, no? Vull dir que allò que quan arriben... No, no. Que quan arriben les rivals diuen, compta amb aquesta, no?
2: La 14. No, lo que pasa que sí que es verdad que estamos en un mundo donde nos conocemos todas.
0: Claro.
2: Y sea por el historial mío lo que, o por el juego que me vienen viendo, arrastro.
0: Hmm.
2: Arrastro. Entonces, si tengo una, dos o a veces tres defensas que van a por mí, mis compañeras quedan solas.
0: Claro. Entonces, claro. Y por eso siempre dius que ets generosa y pam, ¿no?
2: Los taconcitos son muy efectivos.
0: Sí. Y a més són macos també de veure,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Ataca Aràbia Saudita. És inaudit, eh? Aquesta frase. Però és cert. Ataca Aràbia Saudita. Defensa Espanya, la pilota a la frontal de l'àrea. Circula ara el Dausari cap a la banda dreta. Qui rep la pilota és Abdulhamid, que volia fer jugada. Compte que Valterra havia estat Baena per intentar recuperar la pilota i al final em sembla que ha estat servei de porteria, no?
1: Sí.
0: Servirà Espanya sí. O ha estat corna?
3: Sí, perquè crec que tornarà a tocar.
0: Sí, l'ha tocat.
1: Per cert, tots els jugadors d'Aràbia Saudita juguen a la Lliga Àrab, menys el porter que juga a segona, menys Abdulhamid, que juga al Lens. Al Lens. Ha sigut campió de la Copa de França, ha sigut segon a la Ligue 1. Compte amb aquest jugador, que de moment no està tenint perill.
3: I titularíssim i ha marcat gols.
1: Sí, sí. Bueno, és que està jugant de carriler, al Lens.
0: Espera, acaba el Dausari, acaba enviant la pilota... Cuarcic, i si no, a línia de fons, però tindrà un corna Aràbia Saudita, eh?
2: Bueno, el primero, ¿no?
0: Sí, el primer sí, partit. Sí. Si fan el gol, us espanta o no?
2: Efectividad 100%.
0: Si fan el gol, us espanteu o no?
4: No.
2: No.
1: A veure, el
2: jo adivinaria el resultado, he dicho 3-1.
1: És veritat.
0: Ah, mira,
1: que s'acabi aquí.
0: Sí, però té la segona part, eh? Vull dir que podria acabar, vés a saber.
1: El gol que va marcar el primer partit contra Uruguai, crec que ve d'una centrada. No sé si hi ha un sí. Córner, però d'una centrada.
3: Sí, va ser un córner precisament i un central, si no m'equivoco, va ser Alamri, que va ser qui va marcar el gol.
1: Doncs...
0: anirà el jugador, que serà qui picarà la pilota des de la banda dreta. Al final ho fan curt, vol anticipar-se a Espanya, fatal. Acaba recuperant la pilota i compta perquè ara és Lamine Yamal que pot marxar en velocitat. I sol. Això sempre és perillós. Lamine Yamal ha fet un control horrorós.
2: Malo,
0: ara.
2: Malo.
1: Ai, ha intentat com una elàstica i crec que s'ha precipitat.
0: Està fent coses una mica estranyes, Lamine, no?
3: Bueno, al final...
1: vull dir, tocat, eh?
0: Ja, sí.
3: Ja ho hem vist això amb el Barça.
0: Sí, però m'he tocat pas titular, eh? Vull dir que...
3: ha tingut lesions musculars aquesta temporada. Hi ha partits que l'hem vist que ell és suficientment intel·ligent com quan es troba a la situació 3-0, doncs jugar a mig gas o amb tranquil·litat. Vull dir, no té... Mira l'ara com s'estira una miqueta. De fet, l'està cansat, també no té el ritme competitiu. És molt probable, fins i tot, que com a màxim el 60 sigui substituït.
0: Sí, és el que t'anava a dir. Si està tocat, guanyen 3-0 a la banqueta.
2: Sí.
0: Que surti qui hagi de sortir. Dani, impressions del temps afegit, perquè ara queden res. 5 segons i arribarem ja al 45.
1: I no hem fet pausa d'hidratació, no?
3: Sí,
0: però ha estat molt breu. Ha estat un...
3: és que hi ha tants anuncis...
0: 5 minuts.
3: 5 minuts, bueno, prou bé. Perquè ens estan sorprenent les pauses d'hidratacions, que li podríem començar a dir pauses per anuncis, perquè ja està fent moltíssima polèmica amb això dels anuncis. Però...
0: Rodri per Cucurella des de lluny, vol provar, al final acaba trobant a posició a Baena, retalla Baena a l'interior de l'àrea, deixa la pilota per Rodri al xut, la pilota que marxa per sobre de la porteria, tornem a dir-ho, 5 minuts d'afegit. 5 minuts. Molt, no? No s'ha perdut ni de conya tant de temps.
3: No, però 3 gols, normalment afegeixes minut per gol, no? I després la posa d'hidratació, mínim seran 2, llavors fins i tot podríem haver vist més, eh? Hem vist afegits aquest Mundial de 10 minuts.
2: 8 i 10 minuts.
0: Sí, però la pausa d'hidratació ha estat curta.
3: No, sí, però 2 minuts, 3 gols, doncs aquí ho tens.
0: No sé, sí. Vull dir, si ho dieu, m'ho crec, però em sembla...
3: és el que diu la gent.
0: Massa.
3: Jo no sóc massa fan dels afegits, i molt menys llargs. M'agraden de 2-3 minuts, que siguin com em doni temps a fer els deures a l'última hora i ja està. I si no, no.
4: Bueno, si tu equipo va perdiendo, es mejor que pongas más, ¿no?
3: Sí, això està clar. Però clar, jo estic pensant, algú se'ns lesiona, Hi ha dues pilotes a la gespa,
0: Espera que va, Pedri. Pedri que retalla a la frontal, deixa la pilota per Lamine Yamal. Rep la pilota a Lamine, a mig cas Lamine. La pilota per Pedro Porro. Pedro Porro per Lamine.
1: Canviaran a la mitja part, jo crec.
0: Tu creus?
3: Potser hauria.
0: Però si ha sortit de titular...
1: Però jo el canviaria.
0: No, jo també. Si no està al 100%, canvi.
1: Com fa Chicano la Cope, que juga o 60 o 30, igual.
3: Sí, segurament s'estiguin girant en aquesta estratègia.
1: Li ha dit Javi Calvo a Luis de la Fuente, no?
3: A la banqueta, Jorge Iglesias, Víctor Muñoz, Jeremy Pino, Ferran Torres, que té molts números per sortir, Nico Williams, que segurament el veiem al final del partit.
0: Sí, Nico Williams uns 20 minutets o així, no?
3: Avui substitució per Fabián Ruiz, que ha sigut el sacrificat, jo ho entenc perfectament.
1: Mira, Cucurella.
3: Davant un rival tancadet, doncs Fabián és un futbolista que replega molta pilota. Dels tres migcampistes d'aquestes estrelles que hi ha al mig del camp per Espanya, doncs és el que juga més amunt i el que replega més pilota, doncs avui banqueta.
0: Baena rep la pilota a la banda esquerra, queden 3 i arribarem al final d'aquesta primera part. La pilota per Pedri, de nou per Cucurella, pot fer la centrada a Cucurella, rebota en un futbolista d'Aràbia Saudita, la pilota surt per línia de fons, serà córner favorable a Espanya i anirà l'equip de Luis de la Fuente des de la banda esquerra.
3: Mig gas total ja, no només de la ment sinó de tots els jugadors, que comenten alguna cosa ara, Oyarzabal i Dani Olmo, i això evidentment fa pinta que accepta sorpresa o accepta miracle, ja s'ha acabat, però recordem que qualsevol gol és benvingut.
0: Clar, és el que anava a dir, aquí és important també l'averatge de gols,
1: Molt la centrada amb l'exterior de la migra ha sigut
0: lamentable,
1: molt dolenta.
0: Sí. La ment descansa, no preocupis.
1: Ui, ja està.
0: La passada cap a la banda esquerra, i Aràbia Saudita...
1: Aquell era Salem el d'Ausari, segur.
3: Sí, era
0: el d'Ausari. Per línia lateral. Qui havia fet la desmarcada era el Jarabi,
3: Sí, el Jarabi, que s'ha quedat tot sol i la veritat és que tampoc tenia ningú per davant ni per darrere, però ha tret el servei de banda. Sí,
1: i per cert, és l'habitual, però baixar de nivell de l'Uaís forta. Que està jugant a la segona Aràbia, que és l'habitual, però ve de fer 9 parades contra l'Uruguai. I avui...
3: sí, jo crec que li estàs demanant massa, avui ja.
0: Pobre l'Uaí també, doncs, tindrà dies i dies.
2: Epa.
0: Ui, què ha fet ara? Baena? La pilota de nou a l'interior de l'àrea, la treu a Espanya, a la lluita al mig del camp, al final acaba guanyant Aràbia Saudita la pilota cap a la banda esquerra perquè la controli Ali Lajami, que havia quedat després de el córner, havia quedat en aquella posició i per tant ara segueix atacant Aràbia Saudita en el final d'aquesta primera part. Clarament Espanya ha baixat el ritme, vull dir, crec que d'això no hi ha cap dubte. No sé si ha baixat el ritme per indicació de Luis de la Fuente, que ha dit, nois, descanseu, feina feta, o perquè els futbolistes s'han deixat arrossegar una mica per aquest resultat i per la dinàmica de partit.
3: També han començat amb moltíssima emoció. Al final s'ha comentat a la prèvia que deia de la Fuente que els jugadors estaven picats Aquesta era la definició, que estàvem picats.
2: Han sido muy criticados.
3: Al final, sí, amb certa moderació, però han caigut crítiques, com és normal. Els jugadors estaven amb ganes de demostrar. Ha sortit, evidentment, l'has encertat sencera des del principi. Emocionalment estaven a punt d'explotar. Ha explotat i en aquests 45 minuts és com si el partit s'hagués acabat.
0: Com tal, la pilota al punt de penal volia rematar Oyarzabal, res. Isu, com a futbolista, quan vens d'un mal partit, això pesa en el sentit de que tens una pressió afegida i és una mica més difícil, o en canvi et serveix com a motor per treure aquesta ràbia i acabar fent un millor partit?
2: Hombre, el hecho de perder un partido, sobre todo si es importante, hombre, hace daño, hace que te lo pienses, hace que te enchufes más al siguiente partido, dependiendo del rival que tengas. Pero sí que es verdad que si haces un mal partido tienes que hacer borrón y cuenta nueva y a por todas al siguiente. O sea, no hay otra, si no, mal vamos.
0: De moment les coses surten. 3, 2, 1, arribem al minut 50, justament era de partit, moment exacte en el que l'àrbitre xiula al final d'aquesta primera part, una primera part en la que, excepte els últims 5 minuts, Espanya ha passat absolutament per sobre d'Aràbia Saudita, ha fet el que ha volgut en aquesta primera part, que ens deixa un gol de Lamine Yamal, que marxa ara amb no masses bones sensacions, segurament tenen a veure amb el seu físic, veurem si torna a sortir a la segona part o no, i un doblet d'Oyarzabal, un futbolista que està enratxat i que segurament haurà de ser important també aquest Mundial. Per tant, primers 45 minuts de domini absolut d'Espanya, de moment bones sensacions, Espanya 3, Aràbia Saudita 0. Ràpidament, Dani, sensacions?
3: Doncs la veritat és que molt bé, diguem que és un partit de caixa faixa, 72% de possessió, molt gols esperats, 3 ocasions clares, 17 tirs, domini total, i el que ha de ser aquesta selecció.
0: Doncs ara preguntarem també l'opinió a l'Isu i també al Marc per saber què n'opinen d'aquesta primera part, però vull també saber com s'ha viscut al final d'aquesta primera part al Bar Poc Viejo, on hi tenim l'Òscar Arjonilla. Com estan les coses per allà, Òscar?
5: Doncs mira, hi ha hagut bastanta emoció aquí al bar. Estava, ara mira, com ha passat la primera part, s'ha començat a buidar. Jo no sé si és gent que s'ha cansat o què ha passat, però s'ha començat a buidar. Però tot el que ha sigut el partit, cada cop que tirava Espanya i fallava o coses així, la gent tota cridant, oh, ah! Però bé, hi ha molta emoció.
0: Òscar, s'ha vist a les graderies, que es feia moltes vegades aquesta onada que s'ha posat de moda, allà al Pop Viejo, quan hi havia gols, es feien onades també, o això queda pels estadis?
5: No, això queda pels estadis. No, el que hi ha és que es crida molt. Es crida fins al punt que no us puc escoltar vosaltres de vegades.
0: Ah, molt
5: bé.
0: Òscar, et proposo un repte de cara a la segona part. En algun moment hem d'iniciar una onada allà al Pop Viejo. Fes-t'ho com vulguis.
5: Vale.
0: Repte proposat. Òscar, una abraçada i gràcies. Pren alguna cosa al descans, tranquil·lament.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I després ens hi tornem a posar. Últimes opinions d'aquesta primera part. Isu, què t'ha semblat a tu?
2: Bueno, no está mal. Han salido a callar bocas.
0: Sí.
2: ¿Vale? El partido malo del lunes anterior y tenían que salir a por todas, si no esto iba a ser una catombe. Yo creo que lo has visto fácil en el sentido de que han bajado el ritmo y no han ido a por más.
0: Claro.
2: Sí que es verdad que tienen que saber dosificar para la segunda parte, pero bueno, no está mal, no está mal.
0: Perquè, Marc, a tu això del final de la primera, que baixin una mica la intensitat i tot això, tu et preocupa o no?
4: Bueno, no. O sea, a mí siempre me gusta que metan los máximos goles posibles, pero todos tienen, casi todas las campeonas durante, por ejemplo, España 2010, Argentina de Qatar, empezaron perdiendo o empatando su partido, y bueno, a ver si España repite la historia de 2010 y consigue el Mundial, però bé este partit de moment.
0: Doncs esperem que sí, de moment primer partit, fracàs d'Espanya contra Cap Verd, segon partit, de moment les coses van rodades, de moment Espanya 3 Aràbia Saudita 0, nosaltres avui en una retransmissió esportiva que és molt del Ciudad Cooperativa per les dues persones que ens acompanyen, seguim parlant d'esport local i de fet seguim parlant de la Cope. Ho escoltem i en res tornem per explicar-vos la segona part d'aquest segon partit d'Espanya del Mundial, de moment Espanya 3, Aràbia Saudita 0, fins ara.

0: Passant 7 minuts de les 7, a punt de començar la segona part d'aquest Espanya-Aràbia Saudita. De moment, pallissa dels de Luis de la Fuente. Espanya 3, Aràbia Saudita 0. En una primera part a l'ACA, de moment, Dani Teruel, superioritat absoluta d'Espanya,
1: Perdona, sí, doncs completa, sí, és que...
0: Hem enxampat aquí.
1: Hem aprofitat aquesta pausa, sí, ben nogat ara,
0: quan
1: acabant d'empassar. Sí. No, sí, per perfecció absoluta, per mi, vull dir, no hi ha millor resultat que un 3-0 per, en un Mundial. Recordem l'escenari, sembla molt fàcil, que ens estem enfrontant a un equip menor, però un 3-0 al descans d'una segona jornada on tenies dubtes del Mundial t'encarrila moltíssim, no només la segona meitat sinó el que queda, llavors molt bones notícies.
0: Albert, tenim canvis ara comentarem els d'Espanya però també a Aràbia Saudita.
2: Efectivament, entren amb el 23 Cano i amb el 19 el Hamdan. He de comentar que Cano és titular indiscutible a l'Al-Hilal, no és broma, no m'estic inventant la data, és un dels jugadors importants a l'Al-Hilal que ha quedat segon a la Lliga Àrab i que havia sigut titular en el partit d'anada. Ara torna a jugar uns minuts en aquesta segona part.
0: Doncs, per cert, a Espanya també hi ha hagut canvis. Correcte. Dani, hem vist qui entrava, Ferrés.
1: Concretament a la davantera, qui han entrat han sigut Ferran Torres, que en principi ocuparà aquesta posició com a punta perquè surt Oyarzabal. Tampoc serà de la partida de nou Lamine Yamal, perquè dèiem que estava com amb molèsties físiques. Uh-huh. Llavors, qui entra ara és Jeremy Pino. Veurem ara aquest repartiment de posicions. És Ferran Quista de punta, Baena per l'esquerra i suposo que Jeremy Pino per la dreta. Sí.
0: Doncs justament acaba de començar aquesta segona part, segueix acompanyant-nos l'Eiso Martín. Què t'està semblant de moment el partit i aquesta primera part?
3: Bueno, nos han dado con el 3-0 una tranquilidad que no esperábamos, pero bueno, ahí están los goles. Partido normalito porque el contrario tampoco ha puesto muchas ganas, a ver si se ve mejor fútbol en esta segunda parte.
0: I a tu, Marc, de moment, què t'està semblant?
4: Bueno, bien, bastante bien. Aunque sobre algo que habéis dicho antes, sobre la ilusión de las dudas también del primer partido, por ejemplo, en España, en el Mundial de Qatar, empezamos con un 7-0 a Costa Rica.
1: Ui, no vull recordar això,
4: Claro, sí. Y después nos eliminamos en octavos contra Marruecos en una tanda de penaltis.
1: I a Sud-Àfrica vam començar malament i avui...
2: Claro, és la inversa.
1: Sí,
2: la inversa.
1: És qüestió de veure-ho com vulguis. Al final cadascú és més escèptic o té com la seva mena de veure-ho. Algunes són més patidores, més patidors. Doncs mira, jo t'entenc perfectament, Jo també soc molt conservador moltes vegades, fins i tot uns vuitens, tot i guanyar uns vuitens com de manera supercontundent, penso no. Perquè després arribes a quarts i és molt fàcil que et donin a la cara. Jo m'ho començo a creure a partir de les semifinals. Potser són les semifinals, ja soc molt escèptic. Jo no m'agrada confiar-me perquè és això de quan t'involucres, dius, va, sí, això va en sèrio, i després et passen la mà per la cara. Uf, és difícil, un Mundial, perquè a més són cada 4 anys.
3: Vaja.
0: Jugant a Espanya, ara és Pedri. La pilota a tres quarts, tocant en curt per Rodri. Té obert a Dani Olmo i encara més obert a Pedro Porro. Cap ell va la pilota, Porro la deixa passar per Jeremy Pino.
2: Per cert,
0: controla i marxa cap a dins.
2: Equips ja classificats, només hi han tres, que són Mèxic, Alemanya i Estats Units, que han aconseguit el 6-6, i eliminats només hi han dos, Turquia i Tunísia. Turquia, sorprenentment, 0-6 Turquia i
1: fatal.
2: Ja eliminat.
1: De Tunísia encara t'ho pots imaginar, però de Turquia...
2: La Turquia d'Ardagul.
0: Sí.
2: Que han posat a titular la Turquia de Çalhanoğlu.
1: Per experiència i tal, no?
0: Doncs ara, no sé què hi ha hagut, si fora d'això o què, perquè...
2: Corner, no?
0: Al final s'ha xiulat el corner, pensava, per la reacció dels futbolistes, pensava que no s'havia xiulat finalment el corner, però sí, serà així. Espanya tindrà un corner favorable a la banda esquerra, a defensa Aràbia Saudita. Serà la primera ocasió que tingui Luis de la Fuente en aquesta segona part, amb una davantera a la que li ha canviat bastant les cares, també. No sé com ho veieu vosaltres dos de cara a aquesta segona part.
3: Bueno, no están mal los cambios. El Amil hay que conservarlo, si no, después lo podemos echar de menos. Entonces, con un 3-0 hay que dar oportunidades.
0: Doncs veurem, parlant d'oportunitats, aquesta que tindrà Espanya. Al minut 3 de la segona part. I va Baena aixeca el cap, la pilota al primer pal, la prolongació Cucurella. I cap a dins. Gol de Cucurella, gol d'Espanya. Acaba rematant el segon pal després d'un rebot, després d'una prolongació en aquesta centrada que anava al primer pal, però que al final ha estat Cucurella qui l'envia al fons de la xarxa. Somriu Cucurella, somriu la selecció espanyola. Si ja era una pallissa, ara encara ho és més. Al minut 48, pràcticament 49 de partit, acaba de començar la segona i torna a colpejar Espanya. Gol de Cucurella, Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Déu-n'hi-do la pallissa que li està fent l'equip de Luis de la Fuente a Aràbia Saudita.
2: Que bé li va això Florentino Pérez, eh?
1: Sí, sí, genial. No, a més, és un gol que és que potser el donen com a en pròpia porta, sí, perquè és aquí Hassan Tambak...
0: Surrealista. No? De fet, sí. Anem a dir-ho bé, no és gol de Cucurella. No és gol de Cucurella.
3: Portero muy mal.
0: Xuta Cucurella, sí. Rebota en Hassan, torna a recuperar a l'Oguais i torna a rebotar en Hassan un altre cop i acaba introduint-se a la porteria. No és gol de Cucurella, vull dir, de fet, hi ha dos jugadors que la toquen.
1: Sí. Aviam a qui li donen.
0: Després del xut.
1: El que no canvia són les cares de desolació a la banqueta de l'Aràbia Saudita, que saben que...
0: Espera, que n'hi ha més, hi ha més. Hi va Ferran, no hi arriba, la passada des de la banda dreta que intentava Jere Pimpino, acaba en res, què?
2: Tenim un convidat especial, ara mateix amb l'Òscar Arjonilla, jugador del CIA Cooperativa.
0: Què dius ara, Òscar? Bona tarda, amb qui estàs ara mateix?
5: Ara mateix estic amb el Izan Reilova, jugador de la COPE. Com ho estàs veient el partit?
6: Molt bé, un partit molt, molt interessant. Per fi Espanya sembla que dona el pas endavant i bueno, amb l'objectiu d'aconseguir el Mundial, no?
5: Si haguessis d'escollir algun jugador que diguis és l'estrella d'avui, què diries?
6: Home, avui doncs Oyarzabal, però que tot passa per Pedri i en aquest cas per Lamin.
5: Em pregunten que el pròxim partit és a la matinada, que si vols venir a Ràdio Sant Boi a veure.
6: Sempre em posen en un compromís, però bueno, ja ho parlem que sempre hi ha bona relació amb Ràdio Sant Boi.
0: Òscar, pregunta-li ja que estàs i ja que parlem de compromís, a veure si es quedarà a la Copa l'any que ve o què.
5: Em pregunten que si et quedaràs a la Copa l'any que ve.
6: Ja hem vist que ha sortit la...
2: Que sí,
6: la
2: sí,
6: la
2: hem fet oficial.
6: I que tornarem on ens mereixem, que és la Lliga Elis.
0: Que bé, tu, doncs, escolta, amb protagonistes del futbol també s'embullar. Òscar, ara mateix et trobes a una nova ubicació, ara mateix, no? Vull dir que la segona part la viuràs en un altre bar diferent. On estàs ara?
5: Sí, ara estic... puc dir el nom?
0: Sí, clar, endavant.
5: Sí, el bar Les Piràmides.
0: Mm.
5: I no, és que m'he mogut perquè és que he proposat això de lo de fer la ola.
0: I t'han fet fora.
5: Clar, m'han fotut fora.
0: Sí,
5: llavors he hagut de venir corrents cap aquí perquè no trobava enlloc.
0: Jo crec que si li proposes Izan Reilova potser ho podeu fer això de l'onada, eh?
5: Sí.
0: Ja ens avises.
5: I t'agradaria fer l'onada aquí quan, per animar Espanya?
6: No, aquí, jo crec que si aquí fem l'onada el Lin es fot fora a tots, eh?
5: Pot ser. Podria ser, sí.
0: Doncs, Òscar, gràcies. Anirem seguit també per Izan Reilova el que vagi passant en aquesta segona part. Com és Sant Boi, eh?
1: Deixeu simple.
2: Petit.
1: Deixem en pau ja l'Izan Reilova, que durant tota la temporada Sant Boi en joc l'estem... Sempre estem mancant amb entrevistes, quan
2: no,
1: acaba el partit.
0: Com si no el tractéssim bé, va.
2: El partit de la matinada, si no que vingui aquí, un pica-pica. Sí. Refrigeri.
0: Ai, aquestes hores de la matinada, tot. No?
2: Que és dissabte, eh? Que no és un dimarts. No li veurem aquí un dimarts a la matinada, el pobre Izan.
0: Home, segurament també tindrà altres coses a fer un dissabte a la nit, l'Izan, no? O no sé.
2: Què millor que venir aquí?
0: No ho sé. Aquest partit a la matinada el veureu vosaltres o estareu dormint aquell dia?
3: No, és fin de, és de sábado para domingo, no?
1: Ui, espera't.
3: Una bona
0: alegria. Ui, compte que hi va Espanya, el xut! Aturada espectacular, compte, atura per segon cop a la Guaix. La primera era de Pedro Porro, el segon intent amb el cap també l'acaba aturant. El porter a l'Aràbia Saudita era de Ferran Torres, que ho torna a intentar la selecció perquè, a més, acaba recuperant la pilota. No li està durant tampoc res la pilota a l'Aràbia Saudita, eh?
1: No està prenent tampoc bones decisions, vull dir, crec que l'equip està super desordenat, confien molt en la seva capacitat de contraatac, però primer has d'estar ben tancat i quan surts no has de sortir tampoc en tromba, has de seleccionar molt bé quines passades fas, com ocupes els espais, i crec que s'estan equivocant en totes les preses de decisions.
2: Per cert, ha entrat abans, ho hem dit, el 6, el Cano, també ha entrat el Handan, el 19, que ha fet una mica, ha sigut el Cucurella àrab, perquè s'ha anat de l'Al-Hilal al Nasser, que és anar-se com del Madrid
1: traïció,
2: al Barça.
1: Eh?
2: A mitja temporada ho ha fet.
1: Traïció, eh?
2: A veure si l'animen o no a Aràbia.
0: Espera que recupera Pedri. Deixa la pilota per Baena. Baena per Pedri, al mig del camp. La toca per Dani Olmo. Gira Dani Olmo en la cama dreta per fer-li arribar la pilota a Pedro Porro, que ja l'espera oberta a la banda dreta.
1: Això de passar-te de l'Al-Hilal
2: al Nasser.
1: Al Nasser. Ho castigaven fuetades, també, no? Va passar amb el jugador aquell, no? Que no sé qui era, però un president que va baixar a fuetejar els seus jugadors.
0: No abusaria, això.
1: Després de perdre un torneig, no abusaria com està. Bueno, ja vam veure les imatges de l'últim Mundial de Qatar, però bé, això està més que enterrat i oblidat, i millor deixar-ho a la història que no torni a passar.
2: Els equips es comencen a mal, perquè és com el prefix aquí, com el-la. Ah. O sigui, el Hilal significa la medialuna.
1: L'article.
2: El Nasser és la victòria. Al-Ahli és el Nacional. Sí, són com traduccions.
1: Que curiós. I com els cognoms, també, o sigui, té alguna cosa a veure, no?
2: Sí, m'imagino que sí. Això ja no arriba tant a traduir els cognoms.
1: Doncs ja saps, tens deures.
0: Ara estem veient, ens ensenya la realització, aquesta doble ocasió que ha tingut Espanya amb el xut primer de Pedro Porro, que anava tancant-se, finalment ha pogut salvar-lo el porter d'Aràbia Saudita, ha pogut salvar-lo l'Oweix, i després tornava intentant-ho també Ferran Torres. Al final no li sortia, es lamentava també Pedro Porro, perquè havia estat una ocasió clara. De moment segueix guanyant Espanya i ho fa de pallissa. Minut 54, Espanya 4, Aràbia Saudita 0. I sembla que la festa continua, perquè de moment la possessió en aquesta segona part segueix sent un monopoli d'Espanya, també, eh?
1: Sí, no, total. Ara estem a una Aràbia Saudí una miqueta més tancadeta i perseguir una miqueta més els jugadors crec que és la clau quan no t'acabes de coordinar col·lectivament. Ui, aquí està.
0: Ui, espera que arriba Cucurella, la pilota al segon pal, no pot rematar ningú més, i tot i així recull la pilota Espanya, és Pedro Porro, que manté la possessió pel seu equip. La deixa enrere per Rodri a la frontal. Per Pedri, perquè xuti Pedri, compta la frontal. Pedri amaga, deixa finalment la pilota per Rodri. Rodri que l'obre a la banda dreta. Serà Pedro Porro qui faci l'estantola de la pilota al segon pal. No hi arriba Cucurella, sí, acaba al final enganxant la pilota a Àlex Baena, que encara l'1 contra 1 entra a l'àrea. Àlex Baena, línia de fons, segueix Baena per la pilota, però ja hi és Cucurella per enviar-la cap enrere per Dani Olmo, que es queda la pilota, la deixa al frontal per Pedri, gira d'esquenes Pedri, la pilota per Rodri. Rodri gira sobre si mateix, l'acaba deixant per la posició de Laporte, que atrapa la pilota, frena una mica el ritme de joc i la deixa de nou per Rodri. Rodri a la banda esquerra, Cucurella pot encarar, finalment deixa la pilota en curt, el teva meva amb Àlex Baena, de nou Cucurella enviant una pilota per Rodri. Rodri a la frontal, retalla la pilota, deixa de nou per Cucurella. Cucurella per Rodri, tocant Espanya a la frontal, de moment sense atrevir-se a fer el xut a porteria. I ara jo crec que sobretot també Espanya, bé, circulant la pilota i descansant
3: també,
0: no?
3: Están muy encerrados, es mucho más difícil jugar así.
0: És difícil, Marc, ara que pugui fer perill ara ves a dir, perquè està molt lluny d'arribar a la porteria d'Unai Simón, no?
4: Sí, yo creo que ahora más lo que están haciendo es
3: defender.
4: En vez de ir a por el gol, ya que es lo que puedes hacer con el 1-0 o 2-0, que puedes intentar hacer algo, ahora están intentando que no le metan más goles. Y bueno, yo creo que no lo están haciendo mal, pero bueno.
2: No perden res, tampoc, perquè els hi marquin més.
1: Home,
2: sí. Sí, la diferència... Bueno, sí, és veritat, sí que perden una mica. Però clar, és que si empaten contra Cabo Verd, no passa cap dels dos. Per tant, no és per diferència de gols, tampoc.
0: Hem tingut un resultat bastant humiliant en aquest Mundial, que és el que va tenir...
2: Curaçao
0: sí. Contra Alemanya. Vosaltres creieu que en aquest partit podem tenir un resultat similar a nivell d'humiliar directament el teu rival?
1: Home, no sé si seguiran apretant a l'accelerador. El que està clar és que la banqueta a Espanya té moltes bombes, sí. I al final s'han de reivindicar.
0: Nicó de jugar, no?
1: Sí, hi ha molts canvis del primer partit al segon, i hi ha hagut moltíssims canvis. Vull dir, al final Pedro Porro, potser ara aviam qui li treu la titularitat. Vull dir,
2: Aràbia, per cert, té el rècord de ser, no és broma, el pitjor equip del Mundial. El pitjor equip del Mundial ho va ser el 2002, on va perdre 8-0 contra Alemanya,
1: wow.
2: 1-0 contra Camerún i 3-0 contra Irlanda. O sigui, 0 gols a favor, 12 en contra, últim, i 32è dels 32 equips que hi havia.
0: Alemanya és especialista en fer pallisses als Mundials,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, no, són una màquina. I Nagelsmann com està, que guanya els partits, i està emprenyat, eh?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Tinc la cosa sensació que sempre ha sigut com un entrenador molt obsessiu, però ara està com... Vull dir,
0: nivell màxim.
1: Sí, no, es nota que mentalment ha de ser una persona...
0: Crisi dels 50, Nagelsmann.
1: Sí, que té 30, però...
2: 39, sí, sí. Us molaria també un gol de Pedri, no?
3: Tocaria sí,
2: un gol de Pedri.
3: Sí,
2: la veritat. Ha marcat un gol a un Mundial, Carlos Soler, que no dic que sigui un mal jugador, però si l'ha marcat Carlos Soler...
1: Sí.
2: Podria marcar-lo Pedri.
1: Podria perfectament. Com Pedri, que tampoc... crec que encara no ha tingut com un gran dia amb la selecció.
3: No.
1: O sigui, així com moltes vegades diu als jugadors els hi fan falta grans nits europees, sí, no grans nits a la Champions.
2: Fernando Hierro.
1: No recordo que quina imatge ens va donar Fernando Hierro.
0: Ostres,
1: com a
0: estan enfocant a un dels... suposo que serà una de les personalitats d'Aràbia Saudita perquè portava com una espècie d'identificació. El tio tenia els ulls molt tancats, que no sigui... Doncs que, no sé, aquesta segona part li estava semblant una mica... Un mica avorrit.
1: No, però ja li agradaria a ell quan estava sent seleccionador d'un dia per l'altre, quan ho passa allò de Julien Lopetegui, us en recordeu?
2: El 2018.
1: El fallo és que va ser digne, Sálvame,
0: Brutal.
2: I l'eliminació també, que ens va eliminar Rússia.
1: Sí, no, però aquella Rússia estava enduïadíssima, De fet, hi havia fins i tot...
0: Va ser els penals, no?
1: Sí. Teories conspiranoiques de que es dubtaven. Bueno, de fet...
2: El primer partit va ser un Rússia-Aràbia Saudita, sí, i Rússia va guanyar 5-0.
1: Prenien pel nas, es va posar com molt de moda abans dels partits començar com a aspirar algun tipus de medicament que era elegant al moment i que els donava com... Que realment no tenia com grans no tenia com una gran resolució del partit de rendiment, però se suposa que et donava com un impuls,
0: no sé,
1: com si prenessis un cafè.
0: La font d'aquesta conspiració és Marcos Llorente o...
3: Nosotros las copemamis lo hemos cogido como ritual, pero hay una compañera, ¿sí?, Marta, que trae Viva Porú.
0: Vale.
3: Y nos lo pone a todas en el pecho.
2: Para obrir els poros,
3: no? Y creemos que nos ayuda a respirar y aguantar y...
0: I tant.
3: I
0: el que faci falta.
3: És religioso, hay que hacerlo.
0: I sobretot ja, no us passa que hi ha aquest punt de més enllà de si després ajuda o no, el ritual en si mateix ja com ajuda, no?, l'equip a sortir...
3: Bueno, de hecho, es que si vemos que se despista, que no le suele pasar, pero...
0: Els hi dieu vosaltres, deia, escolta...
3: No, que a lo mejor se lo está poniendo alguna y tú estás un poquillo despistada o lo que sea y empiezas a oler y dices, uy, que falto yo.
2: Claro.
3: Es mi... I lo pides.
1: És un eix, també, no? És molt emocional, no? Aquestes coses de vestuari,
3: sí,
1: són, ui, molt emocionals, de dir...
2: Ui, s'ha fet mal baena, no?
0: Sí, s'ha fet mal, està al terra, està a punt d'entrar Nico Williams, que s'ha tret ràpidament l'equipació... d'escalfament. Hi ha canvis a les files d'Aràbia Saudita. Albert, Dani, quan pugueu, recapitulem per explicar-les, però mentrestant hem d'explicar que Baena ara mateix estava al terra i em sembla que li estaven posant alguna cosa al nas com si li hagués sortit sang o almenys assegurant-se que no tenia sang o alguna cosa. Haurem de veure exactament què és el que ha passat, però podem explicar que Baena no està al 100% i que està preparat Nico. Suposo que serà jugador per jugador, no?
1: Doncs sí, al principi no sé per què m'ha donat la sensació que era Imeric Laporte, però sí que és Baena, que ara ja s'aixeca, segueix sense
0: problemes. I Merino també.
2: Sí, et confirmo els canvis a Aràbia, que és que se'n va al central a l'Emri i entra a Heshi, i també entra amb el 26 a Abu Al-Shamat, Mohamed Abu Al-Shamat, i ara et diré...
1: Parla el Boraikan, pel nou.
2: Pel nou, per Boraikan.
1: Que sorpresa, no?, treure el nou i el golejador de la primera jornada.
0: Sí.
1: A Espanya surten Àlex Baena i Dani Olmo, i la reconfiguració pel que fa una mica més del mig del camp, també l'atac, entra en Miquel Merino, recordem l'autor d'aquell gol contra Alemanya en el que va volar pràcticament, sí, vull dir, sense explicació científica, i també un Nico Williams, que avui entra més aviat, també va sumar minuts, aviam si l'última jornada ja comença a ser titular. Crec que a la gent, tot i que Nico Williams sí que és veritat que, ui, aquesta acció, res
0: acaba no res.
1: La gent té ganes de Nico Williams.
2: Qui debuta en aquest Mundial, i en els Mundials en general, és Jeremy Pino. Jeremy Pino va anar convocat al 2022, no va jugar un minut, ara sí que li ha donat oportunitat a Luis de la Fuente. Convocatòria estranya, era de Luis Enrique el 2022. Estava Guillamón. Que...
0: Guillamón, és cert, no me'n recordava d'això, sí, ja.
2: Algú sap on jugar Guillamón?
1: Ara per ara. Uf, on para.
2: Jo ho sé dir, però us imagineu?
3: No.
0: Espera, ara ho expliquem. Abans hi va Ferran. Cau a l'interior de l'àrea. De fet, sembla que s'ha fet mal un futbolista d'Aràbia Saudita, sí, justament en aquesta acció. I Ferran, que anava ja de cara a barraca,
2: Sí, ja vol sumar el teu tercer gol al Mundial. Doncs Guillamón

0: Bueno, a mí siempre me ha gustado. Ese carisma que tiene, esa lucha, lo que transmite... és molt gran.
1: Sobretot l'amor cap als periodistes i tal, és una cosa que sempre s'agraeix i...
2: Bueno, un en concret.
0: Eso forma part...
1: Ui, el que acaba de fer Pedri. És que és boníssim aquest jugador. Sí. Segueix conduint Pedri. Ha girat i sobre el propi gir ha deixat tres futbolistes d'Aràbia Saudita enrere, però compte perquè ara la perd. Sí. El contracop és per la banda esquerra. Compte. La passada pot haver-hi per ell, ara defensant Espanya també com pot. Era el Caibari que deixa cap a la banda esquerra, intentant triangular. Ara, Aràbia Saudita, que està tenint segurament l'única possessió mitjanament llarga que ha pogut gaudir en aquesta segona part, i diria que en general del partit. Ali Lajami jugant cap a la banda dreta per Abdulhamid. Passada cap enrere, que és defectuosa, i que permet a Espanya fer una passeta endavant per intentar pressionar i recuperar la pilota. I va Merino, per cert, amb els canvis, com queda reconfigurada ara mateix Espanya?
2: Doncs ara per ara Ferran en punta, tindrem Nico Williams per l'esquerra, Jeremy Pino per la dreta, si no m'equivoco segueix enganxant, ara enganxaria Miquel Merino, segueixen Pedri i Rodri, que la veritat és que crec que és impossible trobar un doble pivot amb més talent en tot el Mundial.
1: Sí.
2: I en la defensa, doncs, Pedro Porro segueix pel costat dret, Cucurella sense canvis als centrals, i crec que la gran incògnita d'Espanya és veure com defensarà, perquè en aquests dos partits, tot i que està aquest tema, no?, amb la porteria, de que hi ha molts porters, de que Unai Simón sembla que juga per obligació, doncs amb els centrals...
1: Compte el contracop d'Espanya, Merino, la passada és boníssima, Ferran, mare de Déu, Ferran!
3: Era fàcil.
1: Per favor, Ferran, la passada era boníssima a l'espai. La desmarcada també estava sol davant de l'Oguais i ha enviat la pilota molt creuada, massa creuada,
3: Miquel
1: fora.
3: Merino, no?
1: Aquesta passada. Jugada d'Espanya, la passada de Merino ha estat espectacular, medida, i Ferran Torres, un davanter no només de la seva qualitat, sinó més amb la forma que normalment ensenya quan està a la selecció, aquesta segurament l'hauria d'haver enviat cap a dins. Ara mateix, de moment, segueix guanyant Espanya 4-0, quan ja passem als 60 minuts de partit. Moment de marxar cap on està l'Òscar Arjoni i aquest bar de les piràmides. Òscar, bona tarda, com s'està vivint allà aquesta segona part?
4: Epa. Mira, us explico. Fins fa un momentet semblava una sala de cine. O sigui, estan totes
1: silenci,
4: les
1: files
4: aquí,
1: no?
4: I tothom en silenci absolut. I ha sigut aquesta última jugada i tothom crida un altre cop de... Ah! Sabeu el crit de frustració?
1: Sí, sí.
4: Com ho heu viscut vosaltres?
1: Home, doncs...
5: Bueno, es nota que és un partit totalment diferent al primer d'Espanya, no? Sobretot per l'entrada de Lamine Yamal, que es nota com només ell el que provoca i com... tres defenses. Després, tot el canvi de marcar un gol a l'altre i canviar tot completament.
4: Què? Cucurella? Com? Hola?
2: Estem... Hola, Òscar?
1: Què dius, Òscar?
2: Estem perdent l'Òscar?
4: Què opineu de Cucurella?
5: Bueno, a veure, és una mica una rata blanca, no?
1: Hola! Pam! Ara m'agrada.
5: S'entén que vulgui jugar al Real Madrid. És un gran equip i s'entén perfectament.
3: Però és una rata blanca.
4: Estan celebrant la declaració que acabes de fer de rata blanca? Ho estan celebrant des de l'estudi? Si haguessis d'escollir un jugador MVP, quin diries?
5: Mira, Lamine ha estat bé, però jo crec que Oyarzabal, dos gols. M'agrada molt Oyarzabal. Jo crec que Oyarzabal està bé, sí.
4: Cauran més?
5: Sí, segur que sí. Ara, bueno, està Ferran, que potser ho complica una mica, però sí, segur que algú
1: marca.
4: Doncs,
1: Òscar, en una estona tornem amb tu. Testimoni també, doncs,
2: tothom té haters,
1: frases impactants.
2: Jo crec que en algun bar també...
1: Òscar, gràcies.
2: Tenim algun hater.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I si ho feies una cara de dir, escolta, aquests MVPs no m'acaben d'encaixar, no?
0: Bueno, porque bien destacar uno concretamente yo no he visto. Es más, es... el juego y la lucha en equipo más que haya sobresalido alguno un poquito más, ¿no?
1: Hi ha córner per Espanya, ho intentava Nico Williams, que ha sortit ara per la banda esquerra. Haurem d'estar també pendents de quin és l'estat de Nico i com va evolucionar. De moment ho intentava en aquesta ocasió. Rebota la defensa, serà córner favorable a Espanya. El minut 67, de moment guanyant 4-0 l'equip de Luis de la Fuente. Alguns futbolistes que veiem ja amb gestos de cansament, com per exemple Rodri, que intenta tot i així demanar la pilota a l'interior de l'àrea, i anirà Nico Williams, que aixeca el braç dret, deixa la pilota finalment en curt per Jeremy Pino. Pino deixa la pilota per Nico. I aquest acaba deixant-la per Pedri. Sempre és una bona decisió deixar-li la pilota a Pedri. Pedri al segon pal, la pilota per Merino perquè la prolongui, l'acaba traient la defensa, i el que xiula l'àrbitre és que ja fora de joc, per tant... tot anul·lat.
2: Pel més friqui, recordem que aquesta nit a les 9

0: Bèlgica-Iran, no queden tampoc en aquesta jornada, en aquesta segona jornada de la fase de grups, no hi ha grans partidassos. Després a les 12 a mitjanit, Uruguai-Cap-Verd, Nova Zelanda-Egipte, Argentina-Àustria, ja estem parlant de demà a les 7 de la tarda, i a les 11 acabaríem demà amb França-Iraq i començaríem el dimarts, amb un Noruega-Senegal.
1: Doncs... màxims golejadors en actiu d'Espanya ara mateix no estan convocats, que són Morata, que té 3 gols, els 3 es va marcar 2022, Diego Costa ja no està en actiu però també té 3, Ferran Torres 2, Lamine Yamal 1, Dani Olmo 1 i uns quants més amunt.
2: Màxim golejador dels mundials,
1: dels mundials que estiguin actiu. El que no estiguin actiu és David Villa amb 9 i després està Butragueño amb 5, però que estiguin en actiu és Morata amb 3, que no ha anat a aquest mundial, i jo crec que amb raons bastant justificables ja.
0: És que on estigui un David Villa,
1: David Villa, que va marcar 5 gols dels 8 que va marcar Espanya en el Mundial que va guanyar, 5 els va marcar David Villa, que són uns números
0: que després va tenir una final negada. Jo me'n recordo, quan no sé si va ser David Villa que estava mig lesionat i va arribar amb problemes, crec que després va jugar el partit, però en aquesta final, recordem, contra els Països Baixos el 2010, on Espanya guanya la seva primera i única estrella, va arribar amb problemes físics. Jo me'n recordo que em vaig venir a baix, vaig dir, no pot ser, que és que és el nostre jugador, sense David Villa semblava que no podíem fer un gol, i allà estava Andrés Iniesta doncs per desmentir-ho.
1: Sí, contra Paraguai marques un gol, guanyes un gol de David Villa, contra Xile marca David Villa i marca Iniesta, és que tot era David Villa.
0: No, tot, però bueno, al final crec que aquesta Espanya no s'assembla en aquest sentit, eh? Que a més és superbon símptoma que aquest gol, que bé, nosaltres li donarem a Cucurella, ha sigut a pilota aturada.
2: Això serà vosaltres.
0: Això...
2: jo no estic del tot d'acord.
0: Jo, mira, aquí ara que tenim la repetició... sí, li donin a qui li donin, també em vol bona sensació marcar a pilota aturada, perquè és un registre que de vegades és difícil, se't pot complicar, i molt bé aquí Cucurella, estem parlant d'un defensor, que et facin gols els defensors a pilota aturada i a més també que tinguin aquesta capacitat ofensiva, jo crec que és super, super bon sumptuar.
2: Doncs de moment aquí pausa per la hidratació, que ja finalitza, esperem que hagi donat temps també que els futbolistes vagin recuperant, però hi ha, tot i així, canvi a les files d'Espanya, i no qualsevol canvi, Dani.
0: Doncs no, retira Pedri, que per molts també serà l'MVP del dia, el futbolista del Barça, que llueix el 20 a la selecció, ara si voleu parlem una miqueta dels dorsals, sí. I qui entra és Fabián Ruiz, el futbolista del PSG, doble campió de la Champions, que és el que porta el 8, i doncs el veurem, aviam ara com es reconfigura això, perquè sabem que Miquel Merino sí que portarà una miqueta més enrere, i aviam si és ara Fabián Ruiz qui enganxa, però bé, aquí no hi ha tanta compatibilitat com hi havia abans.
2: Marc, tu ets de Fabián o no?
3: Bueno, se ha hecho una buena temporada con el PSG.
1: Que no interesa, que no interesa que falle una buena temporada al PSG.
3: Pero bueno, si se hacen una buena temporada, pues merecen ir al Mundial. Y también, como hizo el año pasado en la Eurocopa, primer partido de titular, la gente decía que era muy malo y decían muchas cosas malas de él. Y al fin y al cabo hizo una Eurocopa espectacular.
1: Sí, y la min llamada en el vídeo que es que fue para YouTube ha dit que infravalorat està,
0: sí,
1: Fabián.
0: A mi em sembla el jugador més infravalorat potser d'Europa, tranquil·lament, eh? De veritat, la gent no conec lo bo, també lo bé que jugava allà a Itàlia, però a la cama esquerra que té Fabián Ruiz, a més és que enganya, perquè és d'aquests jugadors fals lents, que sembla que no acaba de... bueno, que és massa corpulent com per orientar-se, tenir aquesta flexibilitat. És un jugador tan intel·ligent, té una cama esquerra, té un jugador exterior, és boníssim.
2: Minut 71 de partit, segueix guanyant en Espanya 4-0, aquí al terreny de joc poca cosa, però en canvi em sembla que al bar Les Piràmides allà sí que hi passen moltes. Òscar Arjonilla.
4: Hola, sí. Estem aquí, seguim al mateix bar, m'he hagut de sortir una mica perquè és que ja... tan de soroll a dins que és que no us escolto, i ara tinc un altre noi que vol explicar una mica com està veient. Com estàs veient el partit?
5: Muy bien, buenas tardes. La verdad que bien, ya tocaba jugar a fútbol, porque el primer partido fue una mierda, pero bueno, ahí estamos.
4: Las cosas tal cual.
1: Claro,
4: ¿qué estás viendo? ¿Qué están haciendo mejor ahora que les falló el otro día?
5: Pues estamos chutando a portería.
2: Es importante.
5: Estamos chutando a portería con cabeza.
2: Y la estamos metiendo también, importante.
5: Fallábamos más que una escopeta de feria. Pero bien, hoy Oyarzabal muy bien, la niña mal, todo muy bien.
4: ¿Cuál dirías que es el MVP?
5: Oyarzabal, sin duda.
4: ¿Crees que caerán más goles?
5: Esperemos que sí, ¿no? Yo digo
4: 6-0. Uf. 6-0.
5: Quedan 15 minutos, 6-0.
4: ¿Nos podemos volver a ilusionar?
5: Hombre, España ilusiona. Este año cae la segunda.
2: Uy, cae la segunda.
4: Fuertes declaraciones.
2: Fortes declaracions, sobretot després de que l'altre dia pràcticament tots diguéssim que això estava impossible. El que fa un partit, el que fa 90 minuts i més en un Mundial on tot va tan ràpid i on ja tampoc marxa
1: ja,
2: de maniobra.
1: Ja veuràs contra Uruguai quan empatem
2: sí,
1: un altre
2: sí,
1: cop.
2: Sí, veurem el que passa. Òscar, gràcies. Quan tornem la connexió que sigui per fer no? una onada allà dins o una cosa. Tu creus que
4: sí.
2: és possible? O...
4: Una onada?
2: És difícil, sí.
4: A veure, ho intentarem, farem el que es pugui.
2: Sobretot a la ràdio és una cosa, no?
1: Sí, superútil.
2: Superútil i super. Òscar, una abraçada, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquí segueix tenint la possessió a Espanya. Havien enfocat la realització fa no massa a Luis de la Fuente el dia del seu aniversari. El tio és que no, jo crec que ni s'hauran recordat, segurament. Vull dir que... No fa pinta, no?, que celebri molt... No fa pinta que celebri Luis de la Fuente.
0: Però igualment, segurament serà molt tradicional. Hi ha aquí una barreja rara de personalitat, no? Jo crec que ni és un tio que ni agrada ni desagrada, però uneix els futbolistes, perquè a molts els coneix també des de que són molt petits, en categories inferiors. Llavors crec que ningú esperava res d'ell i ens està donant potser no la versió que volíem, però sí la que necessitàvem.
2: Ui, aquesta pot ser perillosa, la passada cap a la banda dreta. I va Pino, la deixa de frontal per Fabián, que arriba en segona línia. Al final acaba traient la defensa, que l'envia lluny del perill de la seva porteria. I, per tant, seguirà sent Espanya qui ataqui i qui intenti fer algun golet més, que no sigui que després s'hagi de recordar dels gols. Depèn de com vagin la resta de partits i com vagin acompanyant o no els resultats. Amb l'empat que va tenir, i l'empat sobretot que va tenir tant Uruguai com Arabia Saudita a l'últim partit, a la mínima que Espanya avui farà els deures, evidentment, i si els fa contra Uruguai, que no serà fàcil, doncs...
1: De fet, podem dir que Espanya té la classificació ja molt encarada, hauria de guanyar avui Cabo Verde a Uruguai, em sorprendia bastant, i sí. després que Espanya perdés contra Uruguai, perquè els tres empatessin a 4, que Espanya quedés tercer, i que per tema de gols, imagineu-vos que Uruguai ens marca 6, esperem que no, doncs sí que podríem no classificar-nos.
2: Per tant, amb aquesta victòria àmplia no està fet, però
1: depèn
2: està
1: de,
2: prop.
1: Depèn de l'Uruguai i Cabo Verde avui.
0: És que a més passant 8 millor està cert, recordem en aquesta edició mundialista on s'han ampliat les places disponibles, doncs crec que moltes més seleccions, així com altres mundials hi havia aquesta sensació de has de fer els deures des del primer dia o és que t'estàs abocant al pou, crec que aquest any, aquest mundial precisament hi ha una mica més de calma, no? I tampoc no estan volent crema els equips massa ràpid.
1: De fet, menteixo, eh? En plan, si Uruguai guanya avui, empataria 4 punts, espera aquesta jugada.
2: No. Compte el terra, la defensa Aràbia Saudita, surt la pilota, serà Pedro Porrón a qui faci el servei des de línia lateral. Deies, Albert.
1: Que si Uruguai guanya avui a Cabo Verde, es posa també en 4 punts, i si Espanya perd contra Uruguai i Cabo Verde guanya Aràbia Saudita, que és bastant viable que Cabo Verde guanyi Aràbia Saudita, empatarien els 3 a 4 punts. Llavors, com Espanya i Cabo Verde van empatar 0, seria per gols. Per tant, sí que insistiré a marcar tots els gols avui, perquè Cabo Verde no li doni per ser a la Holanda a Cruyff i li marqui 6 gols a l'Aràbia Saudita.
2: El Dausari, que ara acaba enviant la pilota a línia lateral, ens enfoquen també imatge de Oyarzabal, un tio doncs, com Luis de la Fuente, que tampoc et pensis que està molt content fent un doblet i guanyant 4-0.
1: I Fernando Hierro aquí a les grades, per cert, un dels màxims golejadors d'Espanya, Fernando Hierro.
2: Si haguéssiu de dir fins on arriba Espanya en aquest Mundial, sabríeu dir-ho o...?
6: Son arriba. Hombre, yo espero que a semifinales llegue, ¿no?
1: Semifinales es muy arriba, ¿eh?
6: Sí, hombre, sí, hay que tener fe.
2: Sí, sí.
1: Yo digo mínim quarts. Quarts arriba.
2: Quarts, home, si, jo crec que si no arriba a quarts és clarament un fracàs.
1: Sí.
6: Por eso.
2: A partir de semis ja la cosa es posa com es posa, però...
1: Tu, Marc?
3: Campeones.
1: Toma,
2: pam.
1: Així mínimo, eh?
2: Ara sí, així es parla.
6: És exigente.
2: Sí, sí, així es parla.
0: A la Copa són guanyadors, eh? No.
2: Sí. Per cert, que, Marc, què t'ha semblat la temporada de la Copa?
3: Bueno, empezamos muy bien. En casa jugamos varios partidos porque no sé qué pasó al principio.
1: Sí, que Vilafranca no podía jugar a casa.
3: Exacto. Y después ya... Es que el factor de jugar en casa es muy importante porque en este tipo de ligas irte tan lejos a jugar parece que no, pero jode bastante.
2: Sí, claro.
3: Y el tramo final, bueno, se podría haber mejorado un poco. Yo creo que hubiéramos ganado, no nos hubiéramos dejado puntos contra equipos de abajo. Yo creo que hubiéramos conseguido ahí el aguantarnos, que era más o menos el objetivo, y
1: ara ho ha comentat el Javi, que la Copa ha sigut el quart millor equip de la Lliga sent local, és que el Dani Hart que no perdien, però que fora de casa ha sigut el segon pitjor.
2: Clar,
1: que ha sigut el problema.
2: Sí. Aquí ho tens, has de tenir una mica més d'equilibri. Ens comentava també l'Izan Relova, ara l'havíem entrevistat, que estava veient el partit, el Barón es trobava l'Òscar Arjonilla, que ho havia fet ja oficial, que ell continuaria també al Ciudad Cooperativa. Què t'està semblant l'equip, com està quedant de la temporada vinent?
3: Bien, bien. Al fin y al cabo, las renovaciones que han hecho, las más importantes, menos unos cuantos que se han ido a Castelldefels y algún otro sitio, pero bueno, se han quedado para mí Relova, que es importante, Biel Blanco, Chicano, que para mí, bueno, Kilian, que son una de las piezas claves del equipo, sin duda. Y quedándose eso, pues, más los fichajes, esperemos que sea una buena temporada y soñar con el ascenso.
2: ¿Y eso tú cómo ves?
6: Bueno, yo este año no le he tenido mucho seguimiento, la verdad, por trabajo.
2: Suficient tenies tu amb el que havies de fer, no?
6: Sí, no, eso, el trabajar, los horarios, jugar fuera y, bueno, vamos a decirlo, no tener pase para poder verlos.
2: Ah.
6: Claro, cuando juegan en casa, aun siendo jugadora, no tienes pase, si no pagas aparte.
2: Doncs això potser hauríem de...
1: Lo
6: digo por la radio.
2: Hauríem de parlar-ho. No, no, sí, fas bé de dir-ho, evidentment, perquè no té cap sentit.
0: Es parlen i s'arreglen, sí,
2: sí. Si no dius pel seu nom i no té cap sentit. Vosaltres sí que esteu contentes, no?, com ha anat la temporada, o no?
6: Sí, sí, sí, no? La nostra sí.
2: Sí, sí.
6: Estamos bien respaldadas por el club, nos han puesto un día más de entreno.
2: Molt bé.
6: Tenemos más seguimiento, sí, la verdad que sí.
1: Un any més.
2: I esportivament també ha anat bé.
6: Sí, hemos quedado subcampeonas.
2: Sí, sí.
6: Nos han puesto ahí un rival nuevo que ha venido a la liga, que jóvenes venían de jugar federadas y eso se nota.
2: I això vas usar totes, eh?
6: ¿El qué?
2: Ja vas usar totes, no?
6: No te creas. No, si te vienen chicas de 30, entre 30 y 40, son jóvenes. Yo por lo menos para mí.
2: Però no fan, no
6: yo
2: fan...
6: ya estoy para jubilarme.
2: Sí, però no fan tacons com fas tu, eh?
0: Clar, no, això no fan
2: segurament, eh?
6: Bueno, eso porque el futbol sempre se lleva dentro.
0: Ens has d'explicar això de quan vas jugar al Camp Nou.
6: Ah, bueno, porque antes de la pandemia el Barça decidió meter a las jugadoras en la agrupación Barça Jugadors. Entonces no hay liga, ¿vale? Pero sí que hay las chicas que se han querido apuntar, pues bueno, formamos parte de ello. Y como premio a estar todo el año entrenando y eso, pues nos dejan una vez al año montar los partidos de veteranos y juegas en el Camp Nou. Te dan las equipaciones y jugar allí es...
2: És increïble, no?
6: Increïble.
2: Com és aquella gespa?
0: Se'l fa gran, no? Se'l fa enorme.
6: Bueno, es que te falta hasta la respiración. Yo la primera vez no me... O sea, no daba crédito. Con mi familia allí en la grada y salir unos nervios, te entraban unas ganas de llorar, aquello de decir... O sea, es que voy a pisar el campo donde Urruti estaba en la puerta... Además, que encima salí de portera, porque, o sea, estaba lesionada del menisco y no podía correr. Y yo dije, esta oportunidad no la puedo perder. Digo, pues me ofrezco de portera, me da igual.
2: Molt
6: y
2: bé.
6: Sí, sí, además con un speaker fue aquello emocionante. Qué, o sea, bueno, que estén radiando el partido por los altavoces, la familia, todo. O sea, pisar la hierba fue un sueño.
2: Doncs
6: un sueño
2: aquí no és el Camp Nou, és l'Atlanta Stadium, però tot i així compta perquè està a punt de fer el cinquè a Espanya. L'ha salvat amb una aturada després de que hi hagués foc amic, perquè no es pot dir d'altra manera, de Tambacti. Era a la West qui feia l'aturada. Ocasió, Dani, claríssima, i que, per cert, deixa una víctima per part d'Espanya.
1: S'ha matat de cara, eh? Crec que Jeremy Pino.
0: Sembla que s'ha fet un trau aquí, Ferran Torres, amb el propi Hassan, que ha anat a treure aquesta pilota... No, perdona, és Jeremy Pino. Doncs han aixecat aquí la cama, ha topat amb un Jeremy Pino que volia rematar de cap, accidental, no? Però igualment sí, sembla que sota...
1: Jo crec que ha rematat amb la cara, no?
0: Tenia un petit trau. Ha rematat, ho creus?
2: No, perquè...
1: Ha donat amb el colze.
2: Tambacti és qui ha acabat enviant la pilota cap a la porteria, que l'ha hagut de mitja aturar a la West, diguéssim, però d'alguna forma ha acabat xocant Jeremy Pino, al final no ha acabat sent res perquè s'ha aixecat i ha pogut continuar sense cap problema.
0: És igual, i segueixen les onades,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, Mercedes-Benz Stadium.
0: Que ens torna a deixar una imatge de... sobretot, quan comença la segona meitat, molts aficionats, entenc que és per cultura, encara sense ocupar els seus seients, eh? O sigui, sabem com són els friquis del futbol aquí a Espanya, per exemple, que som, que no ens perdem ni un minut, no? Que no ens podem perdre ni una acció, perquè és que sabem que en qualsevol moment et canvia el partit, però moltes imatges allà als Estats Units, sobretot de, ara quan hi ha una entrada aquí, dura de cucurella, per tallar una contra, doncs això, d'aficionats que no acaben d'ocupar el seu seient perquè estan, no sé, o al lavabo, prenent una cervesa, el que vulguin.
1: Per cert, Aràbia ja ha classificat el Mundial 2034, bàsicament perquè és la seva anfitriona.
2: Clar.
1: Jo no he vist un anfitrió que jugui malament en els últims anys. Fins i tot Sud-àfrica, quan va jugar, té aquella història mítica que va marcar el primer gol, que va ser un golaç. Estats Units ara està jugant un futbol espectacular.
0: Sí, sí, sí.
1: Qatar sí que li va costar una mica més.
2: Qatar, la cosa m'ha ajustat.
0: Estàvem demanant, potser estàvem demanant massa.
2: Home, la tradició futbolística de Qatar tampoc seria...
1: Ha tret un punt, no? Ha tret un punt aquest Mundial. Ja.
0: Sempre hi ha un component quan jugues a casa.
2: Espera, que hi ha falta.
0: Crec que s'ha vist a Mèxic. Que hi ha un component aquí de... doncs d'èpica, no?, i de responsabilitat, que almenys, sobretot, quan obres, els equips cobren, tenen una responsabilitat de guanyar, i sobretot crec que acaba passant molt, i és difícil veure un equip cobre, ja sigui una Eurocopa o un Mundial, que el perd. És difícil. Pobre Qatar.
2: Jugant a Aràbia Saudita, us fa la sensació que Espanya s'ha deixat aracient una mica, no?
6: Bueno, igual també han recibit ordres de no arriesgar. Un futbol más intenso también a veces te lleva a lesiones no esperadas, entonces...
2: Clar, clar, i ara sobretot aquí el més important és acabar de tancar el resultat, si en pots fer un altre millor, però sobretot que puguis continuar amb els futbolistes que has convocat.
0: Acabem de començar, encara no hem vist massa lesions, potser la que més renom ha tingut ha sigut la Rafinha, no? Un futbolista que ha tingut, ha arrossegat problemes durant tota la temporada, sobretot musculars, i que s'ha tornat a veure que la temporada anterior va fer un sobreesforç i va obligar el seu cos, el va portar a límits potser massa enllà, i que aquesta temporada ho està pagant. El que no esperàvem després d'una temporada amb molt descans per Rafinha és que el segon partit es trenqués. Es trenqués i aviam Rafinha si pot jugar. El que queda de Mundial és una baixa molt sensible pel Brasil.
1: Rafinha és que ha sigut, amb tota l'estima que li tinc, bastant tonto. Va forçar quan havia de forçar, es va lesionar un amistós i ara ha arribat just per aquest Mundial.
2: La passada al segon pal compta que ve Aràbia Saudita, pot haver-hi perill i pot arribar el primer gol de la selecció avui que està jugant com a visitant, però finalment acaba tenint la defensa, tot i així segueix atacant Aràbia Saudita, que intenta fer jugada. Passada cap a la dreta per Abdulhamid, que la deixa encara més cap enrere perquè jugui un dels futbolistes que ha entrat en aquesta segona part, és Cano, jugant enrere perquè l'equip toqui i toqui. Ara és Anira Lajami, que juga cap al mig del camp, de nou per Cano. Espanya ara que s'atura amb un bloc més defensiu, que espera el seu rival i que no té pressa. I sobretot jo crec que Espanya ara vol que s'acabi el partit i ja està, i descansar.
0: Sí, no forçar, no tenir accions de molt de gas físic, no haver de lamentar cap lesió. M'està sorprenent no veure més canvis, sobretot de jugadors que en algun moment hauran d'entrar quan tinguis aquests partits que no pots acabar com de resoldre. Sobretot defensivament, el que no s'ha mogut res és la defensa.
2: Treu la pilota a la defensa, vol arribar-hi Cucurella, al final la pilota acaba sortint per línia lateral i ara és Mohamed qui treu la pilota, intenta buscar opcions, buscar companys. Al final el servei es fa una mica més endarrerit, el fa Abdulhamid.
1: I jo per sé que encara és d'hora, però també ara que vas 4-0 és moment que debutin jugadors que puguin debutar Mundial. Eric García ha estat convocat en dos Mundials i no ha debutat encara, el pobre.
6: No sé si tendria que estar ahí.
1: Algún minuto de jugar, a més ha fet una temporada espectacular. És que
6: además
1: no...
6: que es una defensa que hoy en el partido de hoy tampoco han tenido mucho trabajo.
1: No.
6: Cambios a lo mejor no son necesarios, pero sí lo que decíais, que hay que darle entrada a otro.
3: En ninguno de los dos partidos han tenido trabajo en defensa. O sea,
1: no, la verdad que no.
3: Tampoco se han probado mucho. A ver, ante Uruguay, que es una selección...
2: Sí, una mica més potent.
3: Claro, igual que tiene delanteros ahí como Federico Viñas, Pedestri, que son buenos jugadores...
1: Darwin. A ver, Núñez, que le cuesta un poco, pero...
0: Núñez. Quin cop de cap ara entre Cano i Alagi,
1: Es fan mal entre ells, ho foc a mi.
2: Cano, de fet, ara mateix està al terra estès. Veurem si pot continuar o què, perquè el partit està aturat i l'àrbitre està deixant que entrin les assistències per saber del seu estat físic i veure si pot continuar o no. Ens ensenya també la realització unes perruques tremendes d'uns aficionats espanyols que han viatjat per veure aquest Mundial. i ens ensenyen també l'afició d'Aràbia Saudita, que també estan seguint aquest partit.
0: No, no, el de les disfresses en aquest Mundial...
2: Una bogeria, eh?
0: S'emporten sempre totes les càmeres. Per mi els meus preferits, els del Japó. Uns que s'han vestit que gairebé com uns lluitadors de sumo, però tots pintats, amb tota la cara. Vull dir que dius, ostres, això ho has de portar durant hores i has de suar. Té molt mèrit, en realitat. A mi em fa molta mandra sempre disfressar-me, però, ostres, un dia així...
2: Minut 87, queden 3... I hauré acabat...
1: La mare de Lamin?
0: Sí.
2: Doncs mirant-se el partit amb atenció, amb una gorra també, amb un bordat de la selecció espanyola. Queda res, de fet, 2 minuts i alguns segons i arribarem al final del temps reglamentari. Haurem d'estar atents també per saber quan s'afegeix. Després de que hi ha hagut, sobretot, un gol, però aquesta pausa d'hidratació tampoc s'ha perdut molt temps més enllà d'això, algun canvi, però... Però bé, alguna cosa sí que s'haurà d'afegir, tenint en compte també quina és la dinàmica del Mundial respecte a això. Veurem què acaba passant. Mentrestant, segueix Cano estès sobre el terreny de joc.
1: Crec que li hauran de fer un bandatge a Mohamed Cano,
2: sí,
1: amb aquest xoc amb el seu propi company. Ha sortit mal parat, el pobre. I hi haurà un canvi més, no sé si és Aràbia o Espanya. No,
0: sí, és per Aràbia.
1: És per Aràbia. Sortirà el 17, que és el Ghanam, màxim golejador àrab de la Lliga d'Aràbia.
0: No ens paguen, però ens hauríem de pagar un extra per dir aquest nom, per pronunciar-ho. Sí, sí, perquè...
6: Difícil, eh?
1: El Ghanam, 13 gols aquest any a la Lliga d'Aràbia. Són dos més que Mané, per exemple.
2: Doncs Cano es posa aquest bandatge al cap, es posa també com una espècie de protecció, com una gasa.
1: S'ha de canviar la samarreta perquè com està tacada de sang...
2: Té sang.
0: Encara pendents de debut a Espanya, David Raya, Joan García, evidentment, Marc Ubi, Eric García, Marcos Llorente sí que va jugar, crec, no sé si l'altre dia va sortir Grimaldo, juraria que no...
1: Borja Iglesias, no?
0: Borja Iglesias, Víctor Muñoz, i Zubimendi va tenir minuts l'altre dia, si no vaig errat.
6: Sí, crec que sí.
0: Llavors encara són uns quants jugadors i potser algun, segurament els porters, a més, un dels dos porters, o potser els dos es queden sense jugar, però bé, és el que hi ha.
2: Doncs es concreta el canvi a les files d'Aràbia Saudita.
0: Surt el Dausari.
2: Sí.
1: No és germà del Salem, el Dausari. És casualitat que els dos juguin al mateix equip, que estiguin al Dausari, però no són germans. Són com Eric i Joan García, tampoc són germans.
0: I Joan García, no? Entra Calit.
1: Sí. I Joan García, que és l'altre trillizo.
2: Doncs aquí això està a punt d'acabar un moment de marxar a veure què està passant al bar Les Piràmides. Òscar Arjonillo, bona tarda.
4: Ara mateix s'està començant a buidar el bar.
2: Ah, mira.
4: O sigui, la gent, jo crec que comença a pensar de... Això ja està guanyat i ja ens podem marxar a casa. Sí, sí, sí, jo crec que pensen això. Igualment, tenim aquí a un noi que porta la samarreta de la selecció. Què tal?
7: Bueno, bien, aquí viendo el partido.
4: ¿Qué te ha parecido? Porque ahora ya está a punto de terminar. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo hemos jugado?
7: Bueno, bien, han cambiado las sensaciones respecto al primer partido y bien, ¿no?
4: ¿Qué ha tenido hoy que no tuvo el lunes?
7: Bueno, yo creo que han salido con jugadores en su posición, más amplitud y bueno, ya se ha visto en el resultado, ¿no?
4: Si tuvieras que decirme un MVP, ¿a quién dices?
7: Bueno, ahora mismo no te sabría decir. Yo creo que a lo mejor Lamin, al cabo es el más revulsivo. Mira, gol.
4: ¡Gol!
2: ¡Uy!
4: ¡Gol,
2: acaba de tallarse la conexión.
4: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Acaba de tallarse la conexión justamente. Justament
4: em rebeu
2: perquè...
4: o què?
2: Sí, sí, perquè justament acaba de marcar la selecció espanyola. Ha
4: Ferran,
2: estat un gol
4: Ferran,
2: després
4: Ferran,
2: d'una
4: Ferran,
2: jugada
4: Ferran,
2: elaborada.
4: Ferran.
2: Ha estat gol de Ferran Torres a Espanya, que abans de que arribés el gol tocava banda i banda. La centrada és per la banda dreta. Arriba sol Ferran Torres per enviar-la al fons de la xarxa i fer-ho a plaer. A l'1 d'afegit de la segona part. Arriba el 5è d'Espanya, arriba el gol de Ferran Torres. Si hi era una pallissa, ara encara ho és més. Gol de Ferran, gol d'Espanya. Espanya 5, Espanya 5, Aràbia Saudita 0. Òscar Arjonilla, t'ha enganxat allà en directe. Com s'ha celebrat,
4: sí,
2: això?
4: Com s'ha celebrat? Pues és el que us dic. S'ha celebrat, però jo crec que ja no amb tantes ganes com els anteriors. Com és com dir un mes. Igualment,
2: ui,
4: a mi em fa molta il·lusió perquè...
2: Ui, compte, perquè,
4: no,
2: perquè Ferran està... És possible,
4: és
2: i de fet a mi em sembla que sí, en posició antirreglamentària. Ferran ja ho celebrava poc, segurament és conscient de la situació, i ara mateix s'està revisant això per acabar de concretar-ho. Ho acabarem de saber en breus, en el minut 2 d'afegit, pendents de saber si finalment aquest gol puja al marcador o no. Ha estat una bona jugada trenada d'Espanya, la centrada per la banda dreta, arribava Ferran Torres sol al segon pal per poder definir, però tot i així encara s'ha de determinar si el gol puja o no al marcador. Per què? Doncs per aquest possible fora de joc. Què us ha semblat a vosaltres?
8: Ell ja s'ha dado cuenta, eh?
2: A Ferran ja ho sap, no?
1: Sí, no?
8: Sí. La
2: Marc?
8: Forma de celebrar-lo i tal...
0: S'estan tirant les línies i sí. Aviam, està Ferran...
8: No,
0: doncs...
8: però estava fora juego quan recibe.
2: Ha semblat clar, però tot i així sembla que s'està fent una... no sé, com una revisió molt llarga, no? Perquè encara no s'ha acabat de determinar si això...
0: Sí, no està molt clar.
2: Finalment és fora de joc o no... Que no sigui que s'estiguin revisant altres coses, no ho sé, però és que...
0: No, crec, aviam què indica Rafael Claus, àrbitre FIFA des del 2015, amb moltíssima experiència, sobretot al futbol sud-americà. Ara veurem la imatge i tot fa pinta.
8: Ai, igual la rompe aquell, eh?
2: Ui, és més justeta del que podia semblar.
1: Pot ser que Abdulhamid... No, és a l'Arabi, lateral esquerre, que trenqui la línia.
2: És més justeta del que podria semblar. Ara entenc per què s'està revisant tant, perquè hi havia un jugador que semblava que quedava fora de la jugada a la banda esquerra defensiva d'Aràbia Saudí, que podria estar habilitant Espanya... Ferran Torres.
8: Sí, l'altre toma no se veia.
1: No. Espanya ja tenia un davanter que marcaven fora de joc, que era Álvaro Morata.
2: Sí, sí.
1: No fa falta que torni un altre.
2: Si no valgués el fora de joc, seria el màxim golejador històric dels mundials.
1: Segurament.
2: I de les seleccions i de la història del futbol. El que passa que...
0: Doncs, s'està trigant, eh?
2: Es veu que va amb unes altres normes. Està trigant molt. Suposo que s'afegirà també una mica més. Ja no sap la realització quins aficionats ens poden ensenyar, perquè aquí anem sumant revisió, anem sumant temps de revisió, i m'estranya que sigui una cosa com tan complicada, no? De, no ho sé.
0: Pots fer ja l'aplicació, no? Tirar les línies, també. Si tens un...
2: S'han posat allà amb el Paint a fer un... No sé.
1: Jo crec que serà tan just. A veure,
2: l'àrbitre diu que la jugada és... fora de joc. És que no ha fet cap gest. L'àrbitre no ha fet cap gest. Ara el fa.
0: Ho ha de dir a l'estadi.
2: Fora de joc. Fora de joc. No val el gol de Ferran Torres, per tant, rectifiquem. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. No puja el gol de Ferran Torres per fora de joc, que al final ha estat molt més justet del que ens pensàvem, perquè hi havia un futbolista que quedava fora de la jugada i que semblava que podria acabar habilitant-lo, però finalment no.
0: I que curiosament tenia darrere un Nico Williams, que hauríem de revisar aquesta posició, perquè clar, Ferran ha rematat just davant de Nico, que potser Nico per les línies l'hauríem de revisar. Sí que estava habilitat i hagués pujat al marcador.
2: A mi em fa la sensació que sí que ho estava, però hauríem de veure la jugada de nou, perquè ara mateix no ho tinc exactament al cap. En fi, s'escapa aquesta ocasió de que Espanya fes una mica més de sang sobre el seu rival i sobretot que guanyés una mica de distància de cara a un possible enfrontament directe amb empat de punts en el que necessitis aquest haveres de gols a favor.
1: Complicat,
2: ha sortit
1: .
2: Unai Simón, ho celebraves ara aquesta sortida, eh?
8: Sí, no?
2: Està contundent.
8: Bueno, sempre millor un saque de banda que no un saque d'esquina.
2: Sí, totalment.
1: Per mi, Unai Simón, com menys pilotes toqui amb els peus, de veritat, jo insisteixo que em fa un patir, em fa un patir Unai Simón.
8: Bueno, hay que confiar.
2: Aràbia Saudita intenta prolongar la pilota, ara la passada de Rodri amb el cap cap a Unai Simón, que atrapa la pilota a l'àrea d'Espanya. Iniciarà jugada d'Espanya per intentar que passin els minuts i que l'àrbitre xiuli al final del partit, que em fa la sensació que ja, mira, als dos els hi aniria bé. Aràbia Saudita no rep més gols, Espanya pot ja anar a descansar amb els 3 punts al Sarró i amb un resultat a més molt favorable. Jo crec que aquest partit està finalitzat des de ja fa molts minuts, diria que de fet pràcticament des de la primera part.
1: I demà al matí podrem saber si tenim sort i estem classificats, si empaten Uruguai i Cabo Verde.
0: Que no veig una bogeria, eh?
1: Que
2: no.
1: Com a mínim quedem segons.
0: Primer perquè veig a l'Uruguai tubeta i segon, no veig com a ventafocs claríssima a Cap Verd. O sigui, la lògica diu que sí, però...
2: Clar, aviam. Si guanyés Cap Verd...
1: No. Res, he mentit. No sabrem si estem classificats. Perquè, clar, encara ens pot superar Uruguai ficant-se amb 5 i Cabo Verde ficant-se amb 5.
2: Sí.
1: I quedaríem tercers. Si no, sabrem fins l'última jornada. Cap Verd, realment, si guanya avui... És que té grans possibilitats,
2: sí.
1: No dir que ja quasi està classificat.
0: M'encantaria, la veritat. O sigui, alguna s'ha de colar. Alguna petiteta d'aquestes, Curaçao, Cap Verd, Islàndia, també molt petita, s'ha de colar.
2: Covarsí jugant per Pedro Porro, aquest enrere per Fabián, que fa un canvi d'orientació cap a la posició de Nico Williams, que pot encara, veurem si ho aconsegueix. Nico Williams, banda esquerra, fa la passada per Cucurella, amb la cama esquerra, envia la pilota a la frontal de l'àrea per Pau Covarsí, aquest la deixa per Fabián, segurament l'hagués hagut de deixar Fabián una mica més oberta, no l'ha vist el futbolista d'Espanya, la passada al segon pal, la treu la defensa, la pilota surt per línia lateral i anirà, sembla, Nico Williams ràpidament, estem al minut 97, s'havien afegit 6, però, clar, hem de dir que en aquest temps d'afegit hi ha hagut aquesta revisió del gol que farà que marxem segurament fins al 100 o fet, almenys al 98-9, sí.
1: Us en recordeu el 2022 que Espanya, de fet, va guanyar el primer partit, va empatar el segon i va haver-hi aquell empat a 4 entre Japó, Costa Rica i Alemanya, que és fins als últims minuts que Espanya va perdre el partit contra Japó, el tercer partit, va haver-hi un moment que Costa Rica anava a guanyar Alemanya i Espanya estava fora. No crec que passi el mateix, però a la jornada 3 encara estarà tot obert.
2: Per aquí veig que hi ha creuaments de dits.
1: Sí, sí, sí, perquè lo d'aquell partit va ser de perdre contra el Japó, que sí, ja té tela, i imagina't tu quedar eliminat.
2: Fabián rep la pilota d'esquena, la deixa per Merino, Merino gira, quina qualitat de Merino, el xut, l'acaba traient la defensa, el duel al mig del camp, acaba imposant-se Espanya, que recupera la pilota, ara és Merino, i l'àrbitre...
0: Se'ns ha acabat això.
2: Xiula al final.
1: Ara sí.
2: Xiula al final del partit. Victòria contundent. Victòria d'Espanya per recuperar sensacions. Victòria de Luis de la Fuente, de l'equip de Luis de la Fuente, que fa un cop sobre la taula per acabar escombrant. Literalment escombrant Aràbia Saudita, que s'emporta un 4-0 i, per tant, marxa a casa, doncs, ara mateix, amb males sensacions. Espanya, tot el contrari, des de l'inici dominant, des de l'inici portant la batuta i, a més, amb gols que han donat molta tranquil·litat des de la primera part, que li han servit a Luis de la Fuente per fer canvis a la segona, que descansi Lamin, que descansin futbolistes importants i també per donar minuts a futbolistes com Nico Williams, que a poc han d'anar agafant rodatge. Ara tanquem des d'aquí, des dels estudis, la narració. Abans, Òscar Arjonilla, acomiadem també connexions des del bar Les Piràmides. Recordem que en aquest Mundial estem seguint el que passa també als llocs on es veu el futbol. Aquí a la nostra ciutat com s'ha viscut aquest final de partit? Que d'algú havia marxat ja tothom.
4: Mira, et dic la veritat, John. Només queda una taula.
2: Ah, mira.
4: O sigui, ha sigut pitar el final i han marxat.
2: Supervivents.
4: Jo volia fer això de la onada, però és que no queda ningú. O sigui,
2: sí.
4: Com no et posi jo a fer-la ara jo sol, és que... Bé, la faré igualment, l'estic fent, però...
2: L'estàs fent, però clar...
4: Sí, però clar...
2: Tampoc ja, la continuïs sí. Molt, que li semblarà estrany potser el del bar, diu, aquest li ha donat alguna cosa...
4: Sí, sí, ja m'està mirant raro, ja, però...
2: Doncs, Òscar, marxa...
4: No, ha sigut un partidàs.
2: Marxa corrents abans de que, no sé, t'enxampin allà o alguna cosa.
4: Sí, ja m'està mirant raro, sí.
2: Doncs, Òscar Arjonilla, que ha estat seguint aquest partit des de, primer, el bar Pop Viejo, la segona part des del bar Les Piràmides, portant-nos també a com es viu aquest Mundial als diferents llocs de la ciutat a les que també es veu i que el futbol es comparteix, que també és una cosa preciosa. Ho seguim amb bon humor, però no cal dir que ens reunim per veure futbol, per veure el que sigui. No deixa de ser també una activitat molt maca. Òscar, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest partit, en aquesta retransmissió.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada. Fem una ronda per aquí per saber com s'ha viscut aquest partit, com l'heu vist, Daniel Teruel.
0: Doncs el meu titular és: ara sí, per fi Espanya presenta candidatura com a favorita, no? Una aspiració o almenys un títol que se li havia donat abans que començés el Mundial. Vas tenir molts dubtes amb el que era l'avantafocs del grup Cap Verd i crec que avui sí, Espanya, a expenses de saber quin serà el seu 11 inicial, tot i que potser, visto lo visto, es repetirà, aviam com quins seran els titulars, però el que està clar és que hi ha material, hi ha talent i sobretot hi ha expectatives.
2: Albert Vilar.
1: La segona estrella, no? Ho ha dit el Marc.
2: Sí. Tu veus clar, no. Ja?
1: Jo diria que tothom, després del dissabte a la nit, tothom escoltant també Ràdio Sant Boi, perquè gran partit avui, però sí. Ens la juguem a l'última jornada. Aquest any hi ha l'avantatge que podem quedar tercers i classificar-nos. Però compta amb Uruguai, que jo encara no l'he vist, i em fa por per la història que té.
2: Ens la juguem?
1: A veure com ho fa.
2: Tens tota la raó. Marc, per al·lusions.
9: Bueno, hoy hemos jugado bien. Para mí no es el muy bien, para mí es un bien. Podríamos haber hecho más, pero bueno. Con esperanzas de llegar hasta la final y si puede ser ganarla, de hacer un buen torneo, porque es un torneo que es cada 4 años que, y si consigues lo mejor, si consigues ganar cada partido, ir partido a partido, ir ganándolos, llegas a la final, te plantas y la ganas, pues sería la felicidad de todo un país.
2: Ostres, tu que dius que t'agrada narrar, que t'agrada explicar futbol, hem de dir que no només t'agrada, sinó que se't dona bé, eh?
9: Gràcies.
2: Una abraçada i gràcies per acompanyar-nos també avui aquí en aquesta retransmissió que hem fet des de Ràdio Sant Boi. I Su Martín, també moltes gràcies molt avui bé. Per visitar-nos.
10: Gràcies a vosaltres.
2: T'ho has passat bé?
10: Sí, molt bé, molt bé.
2: Doncs això és l'important.
10: La clave sabéis cuál ha sido, ¿no?
2: A veure.
10: La presència nostra aquí, que hemos dado suerte.
1: Claro.
10: El partit ha sido fàcil, hemos dado...
2: Això està claríssim.
10: Molt bé, molt bé.
2: Moltes gràcies als dos. A més, avui hem vingut mare i fill, sí. Que també és una cosa preciosa. Esperem doncs, que hagueu també compartit una bona estona.
10: Sí.
2: Nosaltres tanquem aquí aquesta retransmissió. Primer partit molt fluix d'Espanya, a la que hi ha hagut molts dubtes. Segon partit, Espanya fa un cop de puny sobre la taula i se situa com una altra de les seleccions candidates a emportar-se aquest Mundial 2026. Proper partit, Uruguai-Espanya. No serà a les 6 de la tarda, serà a les 2 del matí, però Ràdio Sant Boi hi serà. Explicarem també aquest partit, ho farem ben acompanyats i esperem que també vosaltres hi sigueu. El dissabte a les 2, aquí a Ràdio Sant Boi segueix el camí d'Espanya per intentar aconseguir la segona estrella. Cuideu-vos molt, una abraçada i fins dissabte.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Jürgen!
1: Yes! You behind the big shed! Stand still, laddie!
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor, acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.